Elia Carpena i Laura García van completar el podi. La cerimònia d'entrega de premis va comptar amb la presència de la representant territorial d'Esports de Tarragona, Estefania Serrano, els regidors de l'Ajuntament de Cunit, David Marquínez i Xavi Lorenzo, el president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol, Eduard Torrent, i la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. La jornada de dissabte va continuar amb el tradicional 4x4 bàsquet nocturn de Cunit, que enguany va arribar a la seva 12a edició, on la competició de caràcter lúdic i esportiu es va celebrar al pavelló municipal als Joncs i va estar organitzada per l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de l'Associació Bàsquet Cunit. La cita va reunir 120 equips participants en les categories de cadet, júnior i sènior, masculí, femení i mixta, que van gaudir d'una intensa jornada de bàsquet fins a ben entrada de la nit. I també dissabte al vespre, el Passeig Marítim va acollir la primera edició de la cursa nocturna de Cunit, una nova proposta esportiva que va comptar amb una gran participació i amb distàncies adaptades a totes les edats, 5 quilòmetres, 800 metres i 300 metres. Els vencedors absoluts d'aquesta primera edició van ser Jacqueline Gómez Mamián, del Baix Montseny, i Leo Contreras, del Club Atletisme Vilanova i la Geltrú, el qual es van imposar en la prova de 5 quilòmetres. Els resultats complets els podreu trobar a esportmaniacs.com, esportmaniacs.com. Per posar punt i final a un cap de setmana intensament esportiu, diumenge 26 de juliol es va celebrar la 14a edició de l'Aqualó Cunit, una prova ja consolidada al calendari esportiu que va reunir participants en dues distàncies, la prova sprint amb 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de cursa a peu i la prova jove amb 300 metres de natació i 2 quilòmetres de cursa. A la categoria sprint, la victòria femenina va ser per Paula Guerrero del Club Natació Sabadell, mentre que en categoria masculina el triomf va correspondre a Marc Zaragoza del Club Triatló Cornellà. Els resultats complets els podreu trobar a xipgroc.cat. I amb la celebració del King and Queens of the Beach, el 4x4 bàsquet nocturn, la primera cursa nocturna de Cunit i la 14a edició de Quadatló, a Cunit ha tornat a demostrar el seu compromís amb la promoció de l'activitat física i l'esport per totes les edats, consolidant-se com a un referent esportiu durant l'estiu al territori. I com ja dèiem abans, les vigents campiones de Catalunya, Puri i Clickmanite, confirmen el seu gran moment de forma amb un nou títol, només una setmana després de revalidar el Campionat de Catalunya. La platja de Cunit va reunir algunes de les millors parelles del panorama català i estatal en una cita de les més destacades del calendari de vòlei platja. Ramiro Sancé i Víctor Salema en categoria masculina i Kadri Puri i Erika Kliokmanaite en la femenina, el qual es van proclamar aquest cap de setmana campions de la tercera edició del King and Queens of the Beach, disputada a la platja de Cunit. La competició va reunir algunes de les millors parelles del panorama català i estatal en una jornada marcada per l'alt nivell esportiu i la igualtat entre els participants. Sensei Salema han culminat una gran actuació imposant-se en una final de màxima exigència que els ha coronat com els nous King of the Beach. El podi masculí l'han completat a Pablo Prieto i Xavi Pérez en segona posició i Nahuel Tagliaferro i Tibolt Torrelles en tercera posició. En categoria femenina, Kadri Puri i Erika Kliokmanaite han tornat a demostrar l'excel·lent moment de forma que travessen. Les vigents campiones de Catalunya, que fa només una setmana va revalidar el títol català a Badalona, han afegit ara el triomf a Cunit al seu palmarès després d'una nova actuació molt solvent. Carlònia Barbosa i Anic Tavernier han finalitzat en segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura García han completat el podi. La tercera edició del King and Queens of the Beach ha consolidat la prova com a una de les cites de referència del calendari català de vòlei platja, reunint esportistes de primer nivell i oferint una jornada d'elevada intensitat competitiva davant del públic assistent. El lliurament de premis ha comptat amb la presència d'Estefania Serrano, representant territorial de l'esport a Tarragona, David Marquínez, regidor de l'Ajuntament de Cunit, Xavier Lorenzo, regidor d'Esports de Cunit, Eduard Torrent, president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol i Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol. Amb aquesta competició, el vòlei platja català ha posat el punt i final al calendari estival 2026, després d'una temporada que ha tornat a evidenciar el creixement i l'alt nivell competitiu d'aquesta disciplina a Catalunya. I el grup de joves participants en el camp de treball d'enguany ha completat la gran tasca que durant 3 edicions es porta treballant al bosc de Cal Ros i que té a veure amb la reconstrucció de murs i de pedra seca. Aquesta tasca es va iniciar al camp de treball del 2024, a l'inici dels treballs dels quals van començar per tasques de neteja de terra i cerca de marges soterrats, neteja de les corones dels marges, inici de la restauració amb pujada de marges i consolidació final dels murs en aquesta darrera edició de l'any 2026. Posem en valor i agraïm la gran tasca que durant aquests anys els joves participants del Cunit Camp ens han deixat al bosc de Cal Ros i que clarament es pot apreciar el paisatge de l'abans i del després de la zona on s'han fet les actuacions.
I des de l'Ajuntament de Cunit anuncien el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat. El servei es va posar ja operatiu diàriament des del passat dia 20 de juliol i finalitzarà el 23 d'agost. Per tal de facilitar l'accés a tothom, oferim 3 sortides cada vespre, concretament a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I torna el concurs de castells de sorra en el nostre municipi. Recordeu, el proper dia 2 d'agost, de 11 del matí a 2:15 de migdia, al passeig marítim davant de l'oficina de turisme. Cunit, doncs, celebra una nova edició del concurs de castells de sorra aquest proper 2 d'agost, on l'esdeveniment tindrà lloc, com bé dèiem, aquest diumenge, de 11 del matí a 2:15 de migdia a l'Espigó 5, davant de la plaça de turisme. Per participar-hi, les inscripcions es faran el mateix dia a 2:15 de matí al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia es farà el lliurament de premis, que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana, i és que les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació i cultura marítima per evitar ofegaments. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegament segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament, AECSA, i director de Proactiva, Oriol Canals. El que sovint relata, hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar doncs, les condicions del mar en aquell moment. Canals recorda que el mar és un medi contrari a la vida humana i que la bandera groga requereix extremar les precaucions. No és per banyar-se amb una mica de cura. La bandera groga, de fet, és un dels principals maldecaps dels socorristes en el seu dia a dia. Canals insisteix que quan ja oneix a les condicions de bany normal no són recomanables. S'ha de fer peu tota l'estona i que l'aigua arribi, com a molt, fins al genoll, alerta. El vicepresident de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, i director de Proactiva, avisa que si amb la bandera groga l'aigua arriba al banyista per la cintura, es pot trobar amb un banc de sorra que es trenqui, que deixi de fer peu i pugui tenir un problema. La bandera groga, insisteix, determina una adversitat en les condicions marítimes. Per tot plegat, Canals considera que cal una cultura de mar molt més forta entre la ciutadania per reduir l'excés de confiança davant un medi que, de per si, és advers per les persones. Amb més conscienciació, assegura, doncs, la majoria de riscos són evitables. Un dels col·lectius més vulnerables davant d'aquest excés de confiança són les persones grans, ja que en molts casos van a la platja molt a primera hora del matí, quan encara no hi ha operatiu al servei de salvament i socorrisme. A més, doncs, molts d'ells confien tota la seva mobilitat al mar a les baranes o línies de vida que s'instal·len alguns ajuntaments. És evident que una persona amb mobilitat reduïda necessita un suport, reflexiona Canals, que alerta que el risc apareix quan el mar no està totalment pla. Pot venir una onada, tirar-lo a terra i tenir complicacions. Això passa especialment al nord de Barcelona pel pendent d'entrada i l'onada del trencant que es dona. Aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els expliquem bé, comenta Canals. De fet, des de Proactiva expliquen que moltes vegades s'ha hagut d'ajudar a persones grans de fora de l'horari de servei per a aquestes circumstàncies, així com per persones que, sense saber nedar, entren al mar confiant en la línia de vida. Amb el mateix objectiu que alguns indrets s'opta doncs, per col·locar també altres elements, com baranes metàl·liques per facilitar l'entrada al mar, un dels municipis que ho ha anunciat per aquest estiu és Badalona. Pels socorristes, però, la barana és encara més perillosa perquè és un element fix i contundent que pot provocar, a més de la falsa sensació de seguretat, contusions de persones que quedin revolcades per una onada. Un nou element que ha aparegut aquest estiu en algunes platges del Garraf i la costa tarragonina són les planxes de salvament ciutadà, un element creat per l'empresa danesa Lifeboat, on l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, ha fet l'enllaç entre la companyia i 4 ajuntaments que s'han avingut a fer una prova pilot. S'han instal·lat a Cambrils, a Torredembarra, Sitges i Cruelles. Es tracta d'una taula flotant que a més d'un metre de llargada pensada per qualsevol ciutadà que vegi un banyista en risc pugui ajudar-lo a sortir de l'aigua. La planxa té diverses nanses perquè la persona rescatada s'hi agafi i porta una corretja de seguretat que s'ha de col·locar qui la llenci. Aquesta cinta fa d'enllaç entre la banyista i la persona que li presta ajuda. Els impulsors del sistema defensen que és una eina pensada per utilitzar en moments en què no hi ha servei de socorrisme i recorden que sempre cal avisar el 112. La taula té un xip GPS per facilitar l'actuació dels serveis d'emergència i alhora controlar possibles usos vandàlics.
Els professionals, però, veuen amb cert recel l'aparició d'aquest element. No pots esperar a que la ciutadania faci una feina per la qual potser no està preparada, argumenta Canals. El fet que un ciutadà es cregui en les condicions per rescatar-ne un altre que està en perill al mar és tan aleatori com tirar una moneda a l'aire i que surti cara o creu. Amb tot, Canals entén que es pugui obrir un debat quan el que es planteja és donar flotació de manera ràpida a la persona que està en problemes i sobre el paper, minimitzant el risc d'ofegament, on de tota manera l'opinió dels professionals és que la mesura necessita un període de maduració més gran. Un dels ajuntaments que ha abraçat la proposta de les planxes és Cubelles, que ho veu un complement a un servei de socorrisme que és molt limitat en horaris i calendari. El regidor de platges, Àlex Noeda, ho assimila a la funció que fan els desfibriladors a la via pública o en equipaments. Les taules fan un paper similar, però dins l'aigua, assegura. Noeda precisa que qualsevol persona que vulgui utilitzar la taula per ajudar un banyista ha de ser conscient que ella mateixa s'està posant en risc. Demana seny a qui es proposi utilitzar-la, ja que si algú no veu clar les seves condicions físiques, no hauria de fer-la servir. Però encara tenim més notícies. Salut finança un projecte comunitari del Baix Penedès per promoure la salut de les dones. El programa Dones, Salut i Comunitat impulsat per l'AEP Baix Penedès Interior és un dels 21 projectes seleccionats pel Departament de Salut en una convocatòria dotada per més de 246.000 euros. El Departament de Salut ha seleccionat el projecte Dones, Salut i Comunitat impulsat per l'equip d'atenció primària del Baix Penedès, al qual la convocatòria de reforços econòmics destinada ha impulsat iniciatives de salut comunitària arreu de Catalunya. El programa és un dels 21 projectes escollits i rebrà un ajut de fins a 12.500 euros. La convocatòria impulsada per la Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària amb el suport de la Secretaria de Salut Pública compta amb una dotació global de 246.323 euros i té com a objectiu reforçar projectes que contribueixin a millorar la salut de la població des de l'atenció primària amb criteris d'equitat, respectiva de gènere, interseccionalitat i diversitat cultural. En aquesta edició s'han finançat 21 iniciatives, de les quals 14 ja estan consolidades i 7 són de nova creació, amb l'objectiu d'enfortir el treball comunitari dels equips d'atenció primària i fomentar la col·laboració entre professionals, administracions i entitats del territori. El projecte del Baix Penedès és únic de la comarca, inclòs en la relació de programes seleccionats. Tot i que el Departament de Salut no n'ha detallat el contingut, la iniciativa se centra en la promoció de la salut comunitària de les dones en línia amb els objectius de la convocatòria. Els projectes premiats aborden problemàtiques socials molt diverses, com la sol·licitud no volguda, la prevenció de l'obesitat infantil, el benestar emocional, la promoció de l'activitat física, la salut dels joves, la integració de persones migrants o la prevenció de la violència masclista. Segons la Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària, aquestes iniciatives contribueixen a avançar cap a un model d'atenció primària més proper, preventiu i orientat a les persones, on els centres de salut esdevenen agents actius de transformació social més enllà de l'assistència sanitària. Amb aquesta línia d'ajuts, el Departament de Salut reafirma el seu compromís amb un model sanitari arrelat al territori que impulsi la participació comunitària i afavoreixi la reducció de les desigualtats en salut. Més notícies. La Diputació de Tarragona ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin obtenir els premis InJueEmprèn.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO, estudis postobligatoris. En aquesta edició, els guardons, els quals compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en 4 categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com també 4 reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa al seu abast les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els Premis InJuE poden consultar les bases de la convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre. Els Premis InJuE arriben a la seva 7a edició i fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses vinculada a la Fundació URB i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Enguany els reptes associats a cada etapa educativa estan dissenyats per potenciar l'esperit emprenedor i la innovació. Tots tenen en comú l'objectiu de transformar un problema real en una oportunitat. Pel que fa a la categoria d'ESO, amb el repte, quin producte o servei trobeu a faltar en el vostre dia a dia com a estudiants?
Pel que fa a la categoria de batxillerat, amb el repte quin model de negoci podeu crear que ajudi els altres joves a treure valor del qual ja tenen, com objectes, temps, habilitats o coneixements? Pel que fa a la categoria de cicles formatius de grau mitjà, amb el repte quina idea podríeu crear que converteixi allò que per un negoci local és un problema, com els residus, sobrants, materials no utilitzats, en un producte o servei comercialitzable? I pel que fa a la categoria de cicles formatius de grau superior, amb el repte, quina empresa podríeu crear que utilitzi la tecnologia per resoldre un problema real del sector professional al qual us esteu formant? Ja sabeu, doncs, que el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre. I segons Eix Diari, el risc d'incendi forestal es manté extrem i s'agreujarà a partir d'aquest dimecres amb un nou episodi de calor intensa. Protecció Civil manté activada l'alerta de pla Infocat i demana extremar la prudència al medi natural davant un episodi que podria allargar-se una setmana. Doncs Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, davant de la previsió d'un nou episodi de calor intensa que farà augmentar encara més el risc d'incendi forestal durant els pròxims dies. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d'avui les temperatures tornaran a situar-se molt per sobre de la mitjana, amb valors que poden superar els 40 graus en molts punts del país, especialment de cara al cap de setmana. Aquesta situació s'hi afegiran humitats relatives molt baixes, inferiors al 30%, unes condicions que afavoreixen la propagació dels incendis. Davant aquest escenari, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha anunciat un nou episodi de perill d'incendis forestals que entrarà en vigor aquest dimecres i que en principi es prolongarà durant 7 dies. Les zones més afectades seran les comarques de l'interior, des del Prepirineu de Lleida fins a les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, tot i que les comarques prelitorals també podran, doncs, veure incrementat el risc de manera intermitent. Protecció Civil fa una crida extremada a la prudència, especialment entre les persones que aquests dies gaudeixen de les vacances en espais naturals. Recorda que està totalment prohibit encendre foc al medi natural, demana no abandonar deixalles i insta la ciutadania a trucar immediatament al 112 si detecta qualsevol columna de fum. També insisteix en la necessitat de respectar les restriccions d'accés i les prohibicions d'activitats que estableixin les autoritats per garantir la seguretat. Actualment el cos d'agents rurals manté activat al nivell 4 del pla Alfa de perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 10 comarques i el nivell 3 de perill molt alt en 193 municipis de 20 comarques. Les restriccions d'accés continuen vigents en diferents espais naturals, entre els quals hi ha el Montmell Marballà, les muntanyes de Prades, Tivissa, Vandellós, Llaveria, el Montsant, els Ports i les serres de Cardó al Boix. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat mantenen reforçat el dispositiu operatiu a les diferents regions d'emergències. El nivell de risc se situa avui en 5 entre 6. A la regió centre, Girona, Lleida, Metropolitana Sud, al qual hi consta Cunit, Tarragona i Terres de l'Ebre, i en 4 sobre 6 a les regions Metropolitana Nord i Pirineus. Per adaptar-se a aquesta situació, s'ha reforçat l'estructura de comandament. S'obriran diversos parcs de bombers voluntaris i s'ha incrementat el personal de les sales de control. També s'han reforçat les unitats del grup d'actuacions forestals, GRAF, i s'han activat els equips de prevenció activa forestal, encarregats de les tasques de vigilància, anàlisi i intervenció preventiva. Pel que fa als incendis en curs, els bombers continuen treballant amb 7 dotacions a l'incendi d'alta muntanya de Ferrera, al Pallars Sobirà, que es manté estabilitzat. També 3 dotacions continuen fent tasques de remat a l'incendi de Cubelles, controlat des d'aquest diumenge a la tarda. Paral·lelament, efectius del GRAF també donen suport en anàlisi i extinció dels grans incendis que afecten altres punts de la península, com el de la Vall d'Uixó, al País Valencià. I marxem al Diari de Tarragona, el qual ens fa referència a Ainhoa Arteta, que obrirà els festivals de música del Baix Penedès a l'església de Segur de Calafell. Són els festivals més veterans de Catalunya amb 50 anys d'història. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts dels festivals de música del Baix Penedès que se celebraran a l'església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Oferirà un recital d'òpera i zarzuela el pròxim diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. Els festivals de música del Baix Penedès són dels més veterans de Catalunya en 50 anys d'història, destacant per la qualitat dels concerts i a l'escenari en una església que ja es va dissenyar en forma d'amfiteatre precisament per acollir actes multitudinaris en un Segur de Calafell que començava a organitzar-se. Després del concert d'Ainhoa Arteta, amb 26 euros d'entrada anticipada i 28 a taquilla, es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat i seguirà el cicle fins al 9 d'agost.
anirà a càrrec de Nightingale Gospel Quintet, unes cantants que s'han format en l'estil gospel cantant en el cor de Soulshine Voices de Sandrine Garcia. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques presentant un conjunt femení de quatre veus acompanyades per una pianista que també ofereix temes a capella. El preu de l'entrada és de 16 euros de manera anticipada i de 18 a taquilla. I l'últim dels concerts serà el 16 d'agost amb Festival Chamber Orchestra of Europe dirigits per Hor Shom, amb un repertori de música clàssica, romàntica, de cinema i música popular. I també recordem el passi de cinema etnobotànic i presentació de resultats del projecte de recuperació de varietats tradicionals del Baix Penedès. Aquest proper 31 de juliol a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats

0: infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web que trobareu a la mateixa pàgina de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que torna el Sunrange 2026, aquest 13, 14 i 15 d'agost al Passeig Marítim de Cunit, el qual es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu en un ambient creatiu i vibrant. Recorda, el Passeig Marítim de Cunit, el 13, 14 i 15 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a descobrir talent, gaudir de la millor gastronomia i viure els millors vespres d'aquest estiu. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ens recorda la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vol incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació de relacions humanes i selecció en perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixen a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Què hi treballarem? Selecció no discriminatòria, estereotips i creences limitants, igualtats d'oportunitats, l'objectivitat de processos de selecció amb captació i retenció de talent, millora de processos i resultats empresarials. Role playing. Recorda, el proper 7 d'octubre, de 10 de matí a 2 de migdia, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. L'activitat és gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. També tindrem una altra sessió el dia 11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la Sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís, número 47. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu que per més informació podeu optar a més sessions, a més edicions d'aquest informatiu, el qual us ofereix des de la redacció del ventilador als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara sí, ho deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps amb algun núvol baix al matí, sol i serà clar a la tarda amb calor més intensa. Avui dimecres 29 de juliol de 2026 tenim bon temps dominat pel sol amb algun núvol baix fins a mig matí i sol i cel clar la resta del dia. La temperatura serà més alta, movent-se entre els 23 i els 24 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima, i humitat alta i xafogó més acusada. Vent feble amb una mica de mestral al matí i de garbí moderat a la tarda, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Resumint, durant el matí, sol i alguns núvols. Tarda, sol, temperatura màxima 31 graus, mínima 23, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi tindrem al matí marejol com també a la tarda. I pel que fa, doncs, a demà dijous, dia 30 de juliol, bon temps amb sol i cel clar la major part del dia amb algun núvol baix a primera hora. La temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i els 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima, humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins al mig matí i de garbí a la resta del dia, on a la mar hi haurà una mica de marejol. Pels propers dies començarem el cap de setmana amb temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí, més sol amb alguns núvols a la tarda i visibilitat en tèrbola, on la temperatura no variarà gaire, estant entre els 24 i 25 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima. Humitat alta i molta xafogó, amb vent feble i variable fins al mig matí i de migjorn o xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol. I fins aquí el temps.
2: I tens calor?
3: Sí.
0: De la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.

0: darrera primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava.
1: A partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
2: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
4: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
3: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música vulguis o no. O no, o no, o no, o no.
2: Sí, més música.
1: Cunit Hits. Quan no hi ha programes, Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
3: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
3: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
3: Amb Jaume.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: De Exer Perú y Tateca.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al vostre magazín refrescant, estiuenc, com sempre, des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit, El Ventilador, per fer marxar la calor. Com sempre, des d'ara i fins a 2:15 de migdia, en format magazín, i més endavant en format informatiu, ja gairebé fins a les 3 de la tarda, al qual, com sempre, a partir d'ara, vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció, i com no estem ajudant-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa. No només als oients, sinó també als curitencs i curitenques, a tota la gent que ens sintonitza i com no als turistes que vénen a disfrutar de les nostres platges.
3: The telephone number is 977674918.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.cat.
2: I també, doncs, com no, la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Búscanos aquí, ens trobaràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals dels nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com també a tota la gent que ens sintonitza per FM, online, i com no, doncs també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévolo, a la ONCE, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui dimecres, ja 22 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia. Així comença El Ventilador. Sumari. I començarem, com sempre, fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitjoret abans que també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador al servei informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la informació meteorològica amb el nostre company, amb en Josep Miró, que sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia, com a la resta de serveis de Rodalies i regionals. I de la Renfe passarem a la ONCE per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. També, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esbrinarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També tindrem l'agenda d'actes del nostre municipi, el Sabies Què, i altres continguts que ens ofereix també la xarxa de comunicació local. Com també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 22 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. A més, com cada dimecres ens arriba Sol d'hivern, a l'apartat d'entrevistes de Toni Camaro, al qual avui tenim una sorpresa. Docs d'hivern. I, com no, la nostra psicòloga, Maria Rosa Blayota, la qual ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. Seguirem, doncs, aprenent anglès amb OK Radio, amb Gea Palau. Si tenim temps, també, el repàs de la secció de la història dels Mundials de Futbol. I, com no, doncs, també els consells per passar un bon estiu amb Israel Rius i Juanjo Junquera. més a més tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i l'excusa perfecta també per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres agafarem l'encàrrec que desitgis, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis, ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xato, xata, o el que sigui. I com no, doncs també li posarem tots aquells temes musicals que més us agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret, al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als que, com sempre, saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Fem el nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyería Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars més, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1, del Port de Segur de Calafell. I la bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito, de la dirigència. Sí, la dirigència, la que ens ofereix dos vermutacos, també aquí a la plaça Sant Cristòfol, també mateix de l'església, a l'Adito, de la bodegueta. La peixateria Cunit, també cues de rap i ampolla de caldo, al carrer Empar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de ioga o massatge al carrer Major, número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones. Aquí a la carretera, entre Cunit i Cubelles, a la C31, amb visita a les seves instal·lacions. Com no, també la carnisseria Jaguara ens ofereix mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185, I pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda del Font número 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I al local social del castell també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. I com no, al costat mateix tenim la Penya Bètica, amb aquest sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La pizzeria La Góndola de Cubelles també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, Amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3. La Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I al Racó Dolç també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Dorada número 17, a ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda de Barcelona 177. I Dinàmica Grup Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú. 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrània i cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. ¡Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Una invitació per dues persones a la costa mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Tot això amanit amb la millor selecció musical, amb altres sorpreses que ens arriben procedents de la xarxa de comunicació local i, doncs, també amb moltes altres qüestions i, bé, i temes que oferim, com sempre, des del ventilador, el teu magazín estiuenc per fer marxar la calor. Ja ho saps. Busca. Compara. I si trobes algú millor, sintonitza. Però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home, sí senyor! Tot això ens depara el nostre ventilador. Un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar tota l'actualitat d'àmbit general i local, que també reflexen els diversos rotatius del dia, eh? Tant perquè fa referència

0: xarxa, els serveis, els diaris d'àmbit local com els d'àmbit general, doncs, informacions que reflexen i que abordem avui, doncs, a totes les portades, edicions d'avui dimecres 22 de juliol de 2026. I començarem, com sempre, amb el diari de Tarragona, el que ens ha portat amb el següent titular. Tarragona no vol un mur de 5 metres. Pel que fa a infraestructures, el consistori s'oposa a les pantalles acústiques que proposa Adif a la ciutat. En fotografia de portada tenim els incendis que devoren Castella-La Manxa. El foc de Guadalajara supera les 30.000 hectàrees i obliga a desallotjar a 34 municipis. Pel que fa referència als campions del món, La Roja i Tarragona tenen història. Descobreix els jugadors que coneixen bé les nostres comarques. Pel que fa a societat, tenim la Fundació La Caixa. 1,1 milions per als projectes de Tarragona. I a Reus, a l'aeroport es confirma com la porta d'entrada a la Costa Daurada. A la capçalera tenim Creixell de Festa Major. Des de... demà fins dilluns per Sant Jaume. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara. El que ens ha de portada amb el següent titular referent a la transició energètica. Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus. Noves ajudes de l'Estat per comprar vehicles elèctrics. L'energia verda baixa en un any un 3,1% pel descens de l'eòlica i la solar, que se situen en el 15,3% del total. El sector i els experts qualifiquen el 2025 d'any molt, molt i molt dolent i denuncien traves a la implementació. En fotografia de portada tenim a Josep Vallverdú. Viscut entre el 1923 i traspassat, ens ha deixat aquest 2026. Mor el tòtem de la literatura infantil i juvenil. Josep Vallverdú, que fa pocs mesos encara va publicar una novel·la titulada El retorn de Rovelló, va morir ahir als 103 anys, després d'una prolífica carrera amb més de 200 llibres a les seves dècades, el que també de poesia i de memòries, a la tarda, doncs, i també doncs, va realitzar, a banda, diverses traduccions. Descansi en pau. Però encara tenim més titulars. La Moncloa manté el suport de Zapatero, tot i les acusacions de Julio Martínez. Un terç de la població mundial no es pot pagar una dieta saludable. I la nova llei antitabac prohibeix fumar i vapejar a les terrasses, tot i que encara està pendent d'aprovació. Però encara tenim altres articles, com el de Josep Ramoneda, filòsof, el que declara que és xocant trobar-te en Barcelona plena de rojigualdes, però resulta que Catalunya ha guanyat el Mundial per Espanya. També tenim aquest de Courtney Crutch, Open Market Institute, el que diu que els polítics han d'afrontar l'últim moviment de les grans tecnològiques, l'entrada de la publicitat de vigilància als chatbots. També recorda Pavarotti el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurelallibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, doncs el que tenim el següent titular. Els peixos morts que van fer despertar la societat. Mig segle de Salvem el Ter, la històrica manifestació a Torroella de Montgrí contra els abusos ambientals tolerats per l'administració postfranquista. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Irene Casellas. La revolució antitabac, projecte de llei per prohibir fumar en terrasses, platges i altres espais a l'aire lliure. També tenim la crònica d'Òscar Palau. I després de La Roja, arriba la diada. I pel que fa a la crònica de David Portavella, la via Aldama atrapa Zapatero. Pel que fa a l'esportiu, tenim entrevista a Luca Hoek, el que declara: em poso més nerviós en proves menors que en grans campionats. I tenim altres articles signats, com per exemple el de Jordi Panyella, titulat Torres més altes s'han construït. Imma Merino, el meravellós Messi. Francesc Espiga, Catalunya recuperada. Carla Sabater, calorada de futbol. Núria Estorc, o feina o pis. Anna Montraveta, el teatre de l'OTAN. I Pons Feliu, l'eixample, l'exemple americà, perdó, l'exemple americà. Pel que fa a l'entrevista, tenim a Mireia Gull, antropòloga, a la que declara que el turisme vol viure molt les festes de foc del Pirineu. I l'Observatori Municipal, marxem a Sant Feliu de Llobregat, el que es pregunta, Sant Feliu, la polis de Ptolemeu? Tenim entrevistes a Jaume Manyoses, de Tots, i al cap de l'oposició, Joan Calçada. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que ens ha de portada amb la sombra de la corrupció. El govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclara que contactes hi van haver per aconseguir el rescat plus ultra. En fotografia, a la banda superior dreta de portada, tenim a Julio Martínez, en el dia d'ahir. I una altra fotografia, el que tenim prohibit fumar a menors i en terrasses. El Consell de Ministres ha agreujat, doncs, i aprovar ahir un projecte de llei que prohibeix fumar o vapejar als menors sota multa de 200 euros. Si el Congrés dels Diputats ratifica la nova llei, també estarà prohibit fumar en terrasses de bars, platges, piscines o recintes exteriors on hi hagi espectacles públics. A la fotografia, una usuària fumant ahir a la piscina de Can Dragó de Barcelona. Però encara tenim més titulars. A Barcelona, l'incivisme causa un foc en els búnquers del Carmel. I doble accés. El Palau de la Música tindrà entrada per Via Laietana. També tenim a Puigdemont que denuncia Espanya per la negativa d'aplicar la llei d'amnistia. L'expresident acull a Brussel·les després del rebuig del Tribunal de Comptes. I Trump prepara una onada d'arancels que pugui afectar 60 països. Washington sorteja el veto judicial amb una llei sobre el treball forçós. També tenim l'incendi de Guadalajara que crema el 25% del parc natural de Sierra Norte. I des d'ahir, els gossos de menys de 40 quilos poden viatjar a l'AVE. Pel que fa al periòdico de Catalunya, tenim el govern que refuta la versió de Julito i el Partit Popular apunta Sánchez. L'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. L'empresari corrobora davant del jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia i es defineix com el missatger dels negocis de l'expresident. En fotografia de portada, tothom estima Ferran. El Barça busca la renovació del golejador a la final del Mundial davant de l'interès del Paris Saint-Germain de Luis Enrique per contractar-lo. I també tenim la terapeuta dels Andic que va encarregar una ruta extrema per Collbató per la teràpia de confrontació de Jonathan. Més titulars, licitació pública. Veolia guanya posicions per adjudicar-se al contracte de l'aigua de l'àrea de Barcelona. Pel que fa al cessament d'activitat, Malià, Barceló i Iberostar abandonen Cuba després de les sancions de Trump. I violència masclista. Tres dones moren assassinades a Espanya en només 24 hores. També tenim projecte. La llei antitabac inclou multes de fins a 600 euros pels menors que fumin. I acabem amb El País. La llei del tabac vetarà fumar als menors i en platges i terrasses. El projecte de sanitat endureix la lluita contra el tabaquisme juvenil amb multes de 200 euros als pares. El sector de l'hostaleria critiquen el text que hauria de recabar suports al Parlament. A més, tenim 3 feminicidis per violència masclista en 24 hores. I en fotografia de portada, Julio Martínez ahir davant de prestar declaració a l'Audiència Nacional. El govern dona suport a Zapatero, tot i les declaracions de Julio Martínez. El jutge considera l'amic de l'expresident com a un correveidile. Directius de Plus Ultra validen missatges que Zapatero vol anul·lar. A més, França, primer país que prohibeix les xarxes socials a menors de 15 anys a la Unió Europea. El Tribunal Penal Internacional es prepara davant la setge de Trump. Mesura completa la seva sortida de Cuba i Malia, doncs, també ho realitza, cancel·lant tots els seus contractes. I pel que fa al Mundial 2026, la Roja mou el preu interior brut, però només a curt plaç. Per últim, marxem en gastronomia. El triomf a foc lent de la pizza napolitana. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que es van actualitzant de tot el que passa hora a hora, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i creu Sant Jordi.
1: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Pica Moixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamall, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en casutadas de anomalización de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: se rompió. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la Avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Pub Sammy Scalafell, más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sammy Scalafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sammy Scalafell.
1: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit.
0: Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga. Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
0: Escolta Radio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Doncs en aquests moments la nostra línia va doncs, transcorregant la jornada amb relativa normalitat i complint els horaris previstos, tot i que recordem doncs, que aquesta línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia i que també doncs, hem tingut un parell d'incidències a primera hora del matí al qual havia alguna que altra demora. Sembla ser doncs, que les demores de 20 minuts de mitjana comencen a remetre doncs, a la infraestructura a la que havia afectat a l'estació del Prat ja resolta. Pel que fa doncs, a la R3 servei ferroviari entre la Garriga i Puigcerdà a l'atur de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Querol. També, doncs, pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa, doncs, a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, circulació interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'una incidència per robatori de coure. Servei de transport alternatiu per carretera. A la R14, circulació també interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'aquesta mateixa incidència. A la R17, també tenim circulació amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació del Prat de Llobregat, ja resolta. Com també afecta a la R15, a la R13, a la R14 i a la R16. I fins aquí, doncs, el que seria l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres, dia 22 de juliol de 2026. Serà de temps ennuvolat durant tot el dia, tot i que podria produir-se alguna que altra clariana, i el que la temperatura es mantindrà entre els 31 graus, si fa no fa, durant tot el dia, amb un vent que bufarà de velocitat màxima, 18 km hora, en direcció oest. Pel que fa a la mar, tindrem marejol durant tot el dia. I pel que fa, doncs, a demà dijous, seguirem, doncs, amb el temps ennuvolat, tot i que a mig matí podria, doncs, aclarir-se i sortir el sol, tot i que després tornaria a entrenyinar-se. Les temperatures baixaran una mica i el vent serà força variable, el qual bufarà, doncs, a una velocitat màxima de 12 km hora. Menys velocitat, però, això sí, en direcció variable. I pels propers dies, començarem el cap de setmana amb sol. Tornarem a gaudir de dies plens i estiuencs, tot i que les temperatures es mantindran entre els 30 i els 31 graus. I amb vent variable, el qual poder disfrutar també del cap de setmana. I fins aquí... temps.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, doncs és el torn d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé, bé, bé. Està sí. Una calor, però bé.
0: Molt bé, doncs, com sempre, amb quina cançó ens refrescarem avui?
1: Doncs amb una cançó que fa estiu, perquè són els Beach Boys.
0: Ah, mítics.
1: I anem a sentir el Surfer Girl, que el dia com avui arribava al número 1 de les llistes.
0: Ui, mira, mira, mira, que bé, que ja se sent, ja se sent, ja. Perfecte, doncs, escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si Déu vol, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Patronets i abraçades, adéu-siau.
1: Adéu.

I ara sí, és el moment de començar a repassar doncs, les combinacions guanyadores de la 11. Un viernes por la... Comencem, doncs, per la Super 11. Una combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 27, 29, 31, 36, 44, 52, 54, 55, 58, 62, 68, 69 i 82. Anem pel triplex de la 11. El número premiat ha estat el 928. 928. El sorteig midia. La data premiada ha estat la del 19 d'octubre de 2017 amb el 10 de trèvols. La dupla de la 11. El número premiat, el 13. Anem per l'Eurojackpot, on la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 8, 10, 17, 37, amb els sols, el 5 i el 7. Per últim, el cupó diari. El número premiat ha estat el 9506. 09506 de la sèrie 26. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs a la 11. Informació que ens facilita el nostre company Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí el cuponazo.

L'estat de les platges amb Josep Miró. Pel que fa a l'estat de les dues platges que tenim en el nostre municipi, tant Cunit Ponent com Cunit Llevant, pel que fa al dia d'avui, dimecres 22 de juliol de 2026, serà, doncs, en principi de bandera verda, tot i que no es descarta la groga, tot coincidint amb la velocitat variable del vent, el que podria passar de major de marejó a la maró, i el qual, doncs, hem d'estar, com sempre, alertes a les indicacions dels nostres socorristes i també de Protecció Civil. I, com no, us desitgem un feliç bany, com sempre, a les nostres platges de Cunit.

I ara sí, doncs és... És moment ja de repassar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, dia 22 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Serrano Baiget, situada a l'Avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 17-19 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-01-81. Repetim, 977-16-01-81.

0: sabies que...
1: El planeta més ventós del sistema solar no és Júpiter, sinó Neptú. Podria semblar lògic pensar que el planeta més proper al Sol o el més gran és el que té vents més intensos. Però això és al contrari. A Neptú s'han mesurat vents que poden superar els 2.000 km hora, més ràpids que la velocitat del so a la Terra. Això és especialment sorprenent perquè Neptú és el planeta més allunyat del Sol. Només rep aproximadament una 900ª part de la llum solar que arriba a la Terra. Tot i aquesta manca d'energia solar, la seva atmosfera és extraordinàriament dinàmica. Els científics creuen que la causa és que Neptú encara conserva molta calor al seu interior. Probablement, restant de la seva formació, fa més de 4.500 milions d'anys. Aquesta energia interna alimenta enormes corrents atmosfèrics que, combinats amb la ràpida rotació del planeta, generen vents d'una intensitat espectacular. Aquestes corrents mouen núvols de metà congelat i creen tempestes gegants que apareixen i desapareixen al llarg dels anys.

Εφεμέριδες. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 22 de juliol d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides, començant per l'any 1203, el que es col·loca la primera pedra de la Seu Vella de Lleida. Seguim al 1209, a Besiers, al Vescomtat de Besiers, amb el saqueig de la ciutat de la, per part dels croats, amb la croada a l'Evigesa. I l'any següent, al Vescomtat de Carcassona, fi del setge de Minerva, durant la croada a l'Evigesa. També al mateix 1298, a Falkirk, a Escòcia, a la batalla de Falkirk, dins la guerra de la independència escocesa, els arcs llargs d'Eduard I d'Anglaterra derroten les tropes de William Wallace. Amb aquestes notícies comencem a repassar i a viatjar a través del record, a través de les notícies més destacades, a través del temps, també amb les nostres efemèrides, arribant ja, molt i molt endavant, al 1718. A Castella, una reial ordre de Felip IV anul·la la figura dels jurats i nomena regidors com a Castella. I al 1795, a Basilea, Suïssa, signatura del Tractat de Pau entre Espanya i la França revolucionària, dins de la Pau de Basilea, que formaria part del conjunt de tractats que posarien final a la Primera Coalició. Ratificaria l'anterior tractat ratificant que Haití passava a mans franceses i que Espanya reconeixeria la França revolucionària a canvi que aquesta li retornés als territoris ocupats. I seguim avançant, arribant ja al segle XIX, on el 1812, a Aràpiles, província de Salamanca, a Castella i Lleó, l'exèrcit anglo-luso-espanyol va guanyar, doncs, contra els napoleònics en la batalla de l'Aràpiles durant la Guerra del Francès. D'ahir, Aràpiles 62. I el 1835, a Reus, al Baix Camp, hi comença una revolta anticlerical que s'estendrà per bona part del Principat. El 1872, a Terrassa, victòria del sometent, dirigit per Jaume Jové i Marquet i per Valentia a la Gorda i Mas, contra una partida de 600 carlins dirigits per Joan Castells i Rosell durant la Tercera Guerra Carlina. I arribem ja al segle XX, i més concretament a l'any 1919, a Londres, al Regne Unit. Estrena del ballet El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, a l'Alhambra Theatre. Però encara tenim més notícies. El 1921, prop d'Anual, a Marroc, les tropes irregulars d'Abdel el-Krim derroten les tropes colonials espanyoles en el desastre d'Anual, de la Guerra del Rif. 10 anys més tard, el 1931, es declara la vaga revolucionària a Andorra. I el 1937, a Mèxic, acull 500 nens espanyols de la guerra. Ja el 1940, Gran Bretanya rebutja una nova oferta de pau a Alemanya. I el 1941, l'emissora Radio España Independiente, la Pirenaica, en programació en català, comença a emetre des de Moscou. L'any següent, el 1942, comença la deportació de jueus de Varsovia a Treblinka. I el 1944, Bretton Woods, Carol Nou, Hampshire, Estats Units, signatura dels acords de Bretton Woods. Acords econòmics que van permetre de dibuixar les grans línies del sistema financer internacional després de la Segona Guerra Mundial. I amb aquestes que arribem ja al 1966, el que apareix al primer número de la revista Teleestel, primera publicació no eclesiàstica en català després de la Guerra Civil. I arribem a l'any màgic, el 1969, a Madrid. Les Corts Espanyoles, a proposta...

0: El 35è Congrés Federal del PSOE escollia secretari general a José Luis Rodríguez Zapatero. El 2010, el dictamen de la Cort Internacional de Justícia sobre la legalitat de la declaració unilateral d'independència de Kosovo del 2008. I el 2011, tenen lloc dos atemptats a Noruega, un a Oslo i l'altre a la illa d'Utoya. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 22 de juliol d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.
1: Bon dia. Anem a parlar ara de la importància de l'aigua. L'aigua és un dels recursos més importants i imprescindibles per al desenvolupament de qualsevol tipus de vida, motiu pel qual és fonamental protegir la seva utilització i, per tant, el seu correcte ús. No en va, mentre que en determinades zones del nostre planeta hi ha sequera i milions de persones moren per falta d'aigua al món occidental, la disponibilitat d'aigua potable amb prou feines es valora. Per tot això, els nostres hàbits de consum, tan despreocupats com a irresponsables, l'augmenten de la concentració de la població mundial, la contaminació de les fonts bàsiques d'obtenció i altres factors han provocat que molts experts en la matèria hagin posat el crit al cel com un dels principals focus de preocupació mediambiental. Això s'uneix a la crisi financera que en l'actualitat vivim i a la lluita contra el canvi climàtic, motiu pels quals saber com estalviar aigua no només ens permetrà estalviar uns euros cada mes, sinó a protegir el medi ambient. Però estalviar aigua no vol dir renunciar a la nostra qualitat de vida. Només es tracta de no malbaratar aquest bé tan escàs i imprescindible, aplicant algunes mesures pràctiques que al cap de l'any es noten veritablement. Un estudi d'Ecologistes en Acció, per exemple, va demostrar que una família de 4 membres pot estalviar 40.000 litres anuals d'aigua només instal·lant un interruptor de descàrrega a la cisterna del vàter, i això només és el principi. La regla número 1 és tan senzilla com obrir l'aixeta només quan la necessitem i, és clar, tancar-la sempre que no calgui. Això vol dir, per exemple, no deixar-la rajar mentre escurem els plats, mentre ens ensabonem a la dutxa, mentre ens raspallem les dents o durant el procés d'afaitat. Els qui es deixen endur per la mantra de no tancar-la permeten que al cap de l'any milers i milers de litres d'aigua potable s'escolin de manera irreparable. Cal advertir també dels costums d'algunes persones que deixen l'aixeta oberta durant uns moments en espera que canviï la temperatura. Per exemple, quan volem beure aigua fresca o fins que l'aigua de la dutxa surt calenta. Aquests moments d'espera també contribueixen a malbaratar molta aigua al cap del dia. Parlem de la rebel·lió dels electrodomèstics, perquè els electrodomèstics agraeixen treballar a ple rendiment. Un rentaplats prefereix posar-se en marxa quan està carregat fins dalt a tota vaixella, que no pas si només té 2 o 3 plats i algun cobert d'escudacer. El mateix passa amb la rentadora, que se sent més a gust quan té el bombo farcit de roba fins a dalt. Això fa que calgui menys aigua per fer el rentat i que calgui fer menys rentats al cap de la setmana. Per tant, negoci rodó. Igualment, quan comprem un nou electrodomèstic, és important comprovar que compta amb programes especials de baix consum d'aigua. Això pot contribuir a estalviar fins a 135 litres en una sola rentada. Un altre dels llocs per on es perd més aigua és a través del vàter. Tot sovint, la capacitat de les cisternes és excessiva. Moltes vegades no cal deixar anar tota l'aigua, o tanta aigua per netejar la tassa i enviar els residus avall, de manera que una bona idea pot ser reduir el volum hàbil de la cisterna. El més fàcil és posar al seu interior un objecte voluminós. Tot l'espai que ocupi equivaldrà al volum d'aigua que s'estalvia cada cop que es reomple el depòsit. Una altra opció pràctica per evitar que l'aigua potable es perdi inútilment pel forat del vàter són els interruptors de doble descàrrega. Ens permeten decidir

0: Segons els casos, si és necessari buidar tot el depòsit o si, en canvi, n'hi ha prou amb deixar anar només una petita part de l'aigua acumulada. Finalment, una tercera opció és estalviar aigua al vàter i anar acumulant l'aigua que utilitzem en altres funcions de la vida quotidiana i que encara pot tenir un darrer ús, per exemple, la que queda al fons de la galleta de fregar. També un altre consell, millor dutxar-se. Com és ben sabut, es gasta molta menys aigua en dutxar-se que no pas en prendre un bany. El volum d'aigua que cal per omplir una banyera és molt superior al que es necessita per rentar-se sota la dutxa, de manera que aquest darrer mètode és el més recomanat per als estalviadors. Així i tot, també hi ha maneres per estalviar encara més aigua quan prenem una dutxa convencional. Uns mecanismes interessants són els airejadors de dutxa que barregen aire amb aigua per augmentar la potència de sortida sense que se'n dispari el consum. La reducció pot arribar al 50%. I un doble circuit, un mètode força més sofisticat per estalviar aigua, consisteix en tenir la llar preparada amb un doble circuit. Això permet disposar d'aigua corrent potable per a aquelles funcions en què és imprescindible, com per exemple per cuinar o per rentar-se les dents. Un segon circuit, en canvi, permet reaprofitar aquesta aigua en altres usos, com per exemple per omplir la cisterna del lavabo. En alguns casos, l'aigua que alimenta aquest segon circuit pot provenir d'un depòsit on es reculli la pluja, en lloc de deixar que es perdi per al canal. En aquest cas, aquesta aigua també és vàlida per a més funcions, com per exemple per regar les plantes del jardí. I com no evitar els degotejos, que poden arribar a consumir entre 50 i 100 litres al mes. A més, no rentis el cotxe a mà. Tracta sempre d'utilitzar les estacions de rentat del cotxe, que encara que puguin costar una mica de diners, són molt més eficients en consumir 40 litres d'aigua enfront dels aproximadament 500 litres del rentat manual. I fins aquí aquests consells pràctics per estalviar una mica d'aigua.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a hacer?
2: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al Ast. Paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: La Marina está morena.
2: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit, la carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-9882. Carnicería Yaguara.
6: Los mejores.
2: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Local social El Castell. Vine a l'Avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local Social Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera, entre Tarragona y Barcelona. Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás.
7: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit.
2: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. El santoral i aniversaris. I ara sí, és el moment de començar, doncs, de repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on ens facilita els sants a destacar i a felicitar, i com no, doncs, també aprofitem la brillantesa per realitzar tots els encàrrecs que desitgeu, eh? Si voleu fer felicitacions, dedicatòries, homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, el que faci falta. Nosaltres ho farem, eh? Us posarem aquells temes musicals que més us agradin i a sobre us en doneu numeret, al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cant o de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix i producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi muntanya russa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions de Sam i Scalafell, els talls de cabell i pentinats de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passateria Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones amb visita a les seves instal·lacions a la braceria hípica de Cubelles, mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres al bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nenà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Benaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bèfica de Comarruga, la pizzeria La Góndola de Cubelles, aquest sopar per dues persones de dijous a diumenge. També tenim l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, paia i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, com no, també la beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres del Racó Dolç, l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i l'entrada, doncs, per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Sí, senyor! I doncs a les 6, sense més preàmbuls, anem doncs a repassar el nostre santoral del dia. Volem felicitar Santa Anna Wang, Anastasio, Adon, Cirilo, Guaiteri, Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi, Sant Jerònim, Maria Wang, Magdalena, Menelao, Usen, Pancari, Plató, Salvià, Síntica, Síntiques, Teòfil i Vendregícil. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, eh? Com també, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí! A destacar, Selena Gómez, que en fa 34. És una dels grans ídols de la música a tot el món i també coneguda com la reina d'Instagram. A més de la seva coneguda carrera com a artista, Selena Gómez és també ambaixadora d'UNICEF, eh? Sí, senyor. Selena Marie Gómez va néixer a tal dia com avui de l'any 1992 a Grand Prairie, a Texas. Famosa actriu i cantant nord-americana, va començar a ser coneguda per la seva sèrie a Disney. Des de llavors és un dels icones juvenils més populars del món. Va començar a cantar el 2008 quan va gravar Cruella de Vil, la seva primera pel·lícula en el cinema, que va arribar el 2012 amb Ramona and the Besos, i ha publicat 3 àlbums d'estudi: Stars Dance, el 2013, Revival, el 2015, i Rar, el 2020. Com a curiositats, el nom de Selena fou idea de la seva mare en homenatge a la cantant Selena Quintanilla Pérez. Selena és un nom grec del significat lluna. Selena té la seva pròpia línia de roba, Dream of Loud, i un perfum amb el seu mateix nom. Li agraden molt els tatuatges i se n'ha posat 7. Diu que Britney Spears i Bruno Mars són una de les seves grans inspiracions per ella. I a les xarxes socials, ella mateixa interacciona amb els seus fans. És una de les claus de la seva popularitat. És una gran amant dels animals i ha col·laborat amb moltes associacions de protecció. Les frases més cèlebres són: puedes intentar olvidar a alguien, pero el amor siempre recuerda. Si te interesa lo que la gente diga de ti, nunca harás felices a todos. Me encanta que jueguen con mis cabellos si estoy triste. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé en mi vida, porque con cada decisión que he hecho, he aprendido nuevas cosas. Doncs bé, aquestes són les frases més cèlebres de Selena Gómez, a la que avui és el seu aniversari, en fa 34, i ben posats, eh? Doncs escolta'm, moltíssimes felicitats, eh? I escoltem aquest tema musical, el qual doncs aprofitarem també per donar numerets, eh? Doncs, i sonen d'aquesta manera. Ai, ai, ai, a veure si és així. Ara, molt bé. Aprofitem per donar numeret, atenció, eh? Amb el 196 en Cana Arcilaga, 197 Juan Pablo Rodríguez, 198 Elio Vives, amb el 199 en Cana Alavés, 200 Paquita Montalbán, 201 Susana Cadavieco, 202 José Osuna, 203 Núria Esteban, amb el 204 Toni Capdevila, 205 Sílvia Capdevila, 206 Joan Martínez, 207 Susana Flores, 208 Àngels Lorca, 209 Maria Madrid i amb el 210 Reme Camps. 9 minuts i seran ja les 12 de la migdia des de la vostra sintonia a Ràdio.

Recorda, aquella música no en fem, però sí en posem a través de la vostra sintonia. Aquí al ventilador, el programa refrescant d'aquest estiu per fer marxar la calor. Temes com aquest o amb aquesta altra, doncs a seguir demanant aquí al telèfon de la ràdio, el 977-7749-18, el telèfon del directe de Ràdio Cunit, eh? Sí, senyor, per la teva participació. A live! Audio Boy! Novetat d'aquesta setmana. Som-hi!

temes musicals aprofitarem també per donar numerets a la nostra audiència. Amb el 211, Montse Bosch, 212, Anabel González, amb el 213, Yoleni Tuarte. Amb el 214, Gemma García, 215, Meritxell Artau. 216, Mireia Llera, 217, Anita Moll, 218, Teresa Rodríguez. I amb el 219, Marta Mataró, I ens arriba un altre tema al qual aprofitarem també per donar numerets. Atenció, amb el 200... amb el 220... Laia Vilassar, 221, Mireia Vergés, 222, Marta Sánchez, 223, Núria Ruiz, 224, Abril Llull, i amb el 225, Alicia Santacruz. El tema que s'ha posat de moda, doncs, en aquest Mundial de Futbol, Vinga, va, doncs, a veure si el podem escoltar ràpidament per tots vosaltres. Ai, ai, ai, que s'ha calat, què ha passat aquí? Vinga, doncs, ràpid, ràpid, desperta, ja sona d'aquesta manera? No sona d'aquesta manera? Sí, no, sí, no. Bé, bé, bé, sembla ser que ha tornat a marxar la xarxa, o no? A veure si ara ja podem, doncs, oferir-vos aquest tema musical. Ara sí!

I què fue? Tema, doncs, que també s'ha posat de moda, com també aquest altre que ara ens arriba ja per tots vosaltres i que segur que recordareu i que us remuntarà cap als anys 90. Amb aquest tema de gala, Free From Desire 2026, el que aprofitarem també per donar numeret, atenció, amb el 226, Eva Carutjova, 227, Lluïsa Tomar, 228, Paula Porto, 229, Estefania González, 230, Mònica García i 231, Sílvia Calafell. Ahí va, doncs, aquest tema musical, al qual arribarem al punt horari de les 12 del migdia, aquí, a Ràdio Cunit.

0: xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. L'escoltem.
2: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement, des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns, quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, a l'A2 al Bruc i també a l'A2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. També encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, i encara hi ha retards també a la línia R2 Sud. I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les peces del nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides 5, la de Vall d'Hebron, i la 6 de Vallcarca. I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
0: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
3: Por si el tiempo me arrastra.
4: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits al vostre gust. La Bodegueta.
5: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

I avui, com he dit fa uns segons, començarem amb les parts del cos. La primera paraula és cap, que en anglès es diu head. Cap, head. Repeat after me, head. Braç és arm. Braç, arm. Repeat after me, arm. Ull, en anglès, o ulls, és eye. Que el plural és eyes. Repeat after me, eyes. La cella es diu eyebrow. Repeat after me, eyebrow. La cama és leg. Cama, leg. Repeat after me, leg. La panxa es diu belly. Belly, panxa. Repeat after me, belly. La part del pit es diu breast. Repeat after me, breast. El colze es diu elbow. Colze, elbow. Repeat after me, elbow. El genoll es diu knee. Genoll, knee. Repeat after me, knee. Els dits dels peus es diuen toes. Repeat after me, toes. El polze, el dit polze, es diu thumb. Thumbs up és polzes amunt. Repeat after me, thumb. La mà es diu hand. Mà, hand. Els cabells es diuen hair. Cabells, hair. Repeat after me, hair. El coll es diu neck. Neck, coll. Repeat after me, neck. Els llavis es diuen lips. Llavis, lips. Repeat after me, lips. La boca es diu mouth. Boca, mouth. Repeat after me, mouth. Les dents en singular és tooth i en plural teeth. Dents, teeth. Repeat after me, teeth. El nas es diu nose. Nas, nose. Repeat after me, nose. L'orella és ear. Ear, orella. Repeat after me, ear. L'esquena es diu back. Esquena, back. Repeat after me, back. El front es diu forehead. Forehead, front. Repeat after me, forehead. Les pestanyes són eyelashes. Pestanyes, eyelashes. Repeat after me, eyelashes. La llengua es diu tongue. Llengua, tongue. Repeat after me, tongue. El cor es diu heart. Cor, heart. Repeat after me, heart. Els músculs es diuen muscles. Músculs, muscles. Músculs, muscles. Repeat after me, muscles. No ho he dit abans perquè també se m'ha oblidat, però els dits es diuen fingers. Fingers, dits. Dits, fingers. Repeat after me, fingers. I ara també he portat algunes frases fetes on hi ha parts del cos. La primera és to know something by heart. To know something by heart, que és saber-se algú de memòria, saber-s'ho del cor. La segona frase és to follow your nose.
to follow your nose, que literalment vol dir seguir el teu nas, però significa seguir els teus instints. A pain in the neck és com l'expressió catalana un gra al cul, alguna cosa que et molesta una mica. A pain in the neck, un dolor al coll. També hi ha una frase molt curiosa que es diu a skeleton in the closet, que és un esquelet a l'armari, que vol dir que guardes un secret. A weight of your shoulders, que literalment és un pes fora de les teves espatlles, és treure's un pes de sobre. L'expressió taló d'Aquiles també es diu igual en anglès, no? Que és Achilles heel, heel és taló. Bite your tongue és mossegar-se la llengua, té el mateix sentit que en català. Break your heart, trencar-se el cor, també. I lend someone a hand, que és donar-li un cop de mà a algú, que literalment vol dir donar-li la mà a algú, la teva, deixar-li la teva mà a algú. L'última és let your hair down, que és deixa't anar els cabells, que és com l'expressió en castellà desmelenar-se en castellà.

0: something quite atrocious.
1: La setmana passada vam veure el pas simple amb els verbs regulars. Aquest cop veurem alguns verbs irregulars. Gramàticament no canvia res, és a dir, la forma afirmativa és amb ED i amb els verbs irregulars és amb el temps irregular. És a dir, si teniu algun diccionari anglès, al final de la pàgina o al mig, depèn del diccionari, hi ha una llista amb tots els verbs irregulars. La resta, excepte del verb to be, que després ho veurem, no canvia. Aquí teniu, doncs, com es conjuguen alguns dels verbs irregulars més importants. Per exemple, el verb to be en passat és was o were. El become, que vol dir esdevenir, és became. Començar, begin, began. Bite, beat. Break, broke. Bring, portar. Brought, portava. Build, construir, built, construïa. Burn, cremar, burnt o burned, regular, cremava. Buy, comprar, és bought, comprava. Can, poder, amb could, podia. Catch, agafar, caught, agafava. Choose, escollir, chose. Come, venir, came. Cost, costar, és cost. Cut, tallar, és igual, cut. Deal, tractar, és dealt. Dig, excavar, és dug. Do, did. Draw, drew, dibuixar. Dream, dreamt, somiava. Drink, beure, és drunk. Drive, conduir, és drove. Eat, ate, menjar. Fall, fell, caure. Feel, felt, sentir. Find, found, trobar. Fly, fliu, volar. Forget, forgot, oblidar. Get, got, tenir o obtenir. Give, gave, donar. Go, went, anar. Grow, grew, que és créixer. Have, tenir, had. Hear, sentir, heard. Hide, amagar, hid. Hold, que és sostenir o aguantar, és held. Know, que saber, és new. Leave, que és marxar o deixar, left. Meet, que és trobar-se, met. Put, que és posar, es queda igual. Read, és read, però s'escriu igual. R-E-A-D, read, read, llegir. Run, corre, run, home. Say, di, set. See, veure, sou. Sell, vendre, sold. Sleep, slept. Sit, seure, sat. Spend, gastar, spent. Swim, nadar, swam. Take, agafar, took. Teach, que és ensenyar, tot. Tell, told. Entendre, que és understand, understood. I write, wrote. It's supercalifragilisticexpialidocious.

ha arribat el moment de que practiquem una mica els exercicis, així doncs que take your pen, open your notebook and let's practice. El primer exercici serà posar els verbs en la forma correcta del past simple. Per exemple, la primera frase: l'any passat vaig estar les meves vacances a Irlanda. Last year, amb el verb spend, my holidays in Ireland. Heu de posar el verb spend en la forma correcta del simple past. Last year, I spent, amb T, molt bé, com he dit abans, my holiday in Ireland. Repeteixo. Last year, I spent my holiday in Ireland. L'any passat vaig passar les meves vacances a Irlanda. La segona frase, it, amb el verb be, great. Seria genial. It va ser genial. It. Molt bé, és was. It was great. La tercera frase, vaig viatjar amb cotxe amb dos amics meus i vam visitar un munt de llocs interessants. I, amb el verb travel, around by car, with two friends and we, verb visit, lots of interesting places. La frase quedaria, I traveled around by car with two friends and we visited lots of interesting places. Tant travel com visit són verbs irregulars i es conjuguen afegint-li un ed al final. La quarta frase és, els vespres normalment anem al pub. In the evenings, we usually, hem de posar correctament el verb go to a pub. La frase quedaria, in the evenings, we usually went to a pub. Went és el past simple del verb go. One night, we even learned some Irish dances. Una nit, fins i tot vam aprendre danses islandeses. Hem de posar el verb learn en passat. Correcte. One night we even learned, amb T, some Irish dances. Una nit fins i tot vam aprendre danses irlandeses. Learned és la forma passada del verb learn. Vam tenir molta sort amb el temps. We be very lucky with the weather. Hem de posar correctament el verb be. We were very lucky with the weather. Was i were són les formes passades del verb to be. No va ploure gens. And it not rain a lot. Hem de posar correctament la forma verbal not rain. Exacte. La forma correcta és didn't rain. Recordem que la forma negativa es fa amb l'auxiliar do, en passat i el verb en infinitiu. Per això la frase queda it didn't rain a lot. Però vam veure alguns arcs de Sant Martí. But we see, hem de posar el verb see en passat, some beautiful rainbows. La frase quedaria but we saw some beautiful rainbows. Saw és el passat de la forma see. I per últim, la frase on vas passar les vacances? Where spent you your last holidays? Hem de posar correctament la pregunta amb you i amb el verb spent. Correcte, queda where did you spend your last holidays? Recordem que la forma interrogativa la fèiem amb l'auxiliar do en passat davant del subjecte. Where did you spend your last holidays? I el verb en infinitiu.

I després d'haver fet tant exercicis de gramàtica, ara anem a la nostra secció de False Friends. Avui en portem dos més. El primer és Commodity, que òbviament el contrari del que pugui semblar no vol dir comoditat, sinó que vol dir producte. Commodity vol dir producte. Si volguéssim dir producte, ai, si volguéssim dir comunitat en anglès, diríem comfort. Commodity, producte. Comfort, comoditat. Compliment s'assembla al català de compliment, però no s'ha de confondre amb complement. Compliment és un compliment i un complement és un accessory. Compliment, compliment o piropo, i compliment, accessori.

0: Molt bé, doncs ja tornem a estar aquí com cada setmana. Sol d'hivern amb Toni Camaro, avui molt ben acompanyat. I a més, li canviem el nom, veritat?
1: Perfecte, Gemma, ja ho has vist. Com es dirà avui?
0: Docs d'hivern.
1: Docs d'hivern.
0: Oh, sí senyor! Déu-n'hi-do, ha anat bé la setmana o no?
1: Sí, sí, bueno, la setmana molt bé. A condicions d'un cas no hem tingut eventos ni coses d'aquestes, perquè saps que el futbol ha acaparat tota l'atenció de la setmana.
0: Sí, senyor.
1: Pues, bueno, doncs, a part d'això, pues, les xarxes tanca cremen perquè ja arriba l'estiu. I hi ha molta gent, saps que hi ha un follon d'animalistes, no animalistes, sembla que tothom estigui en contra, i que bueno, amb els drets dels gossos, que si poden anar a la platja, que si poden anar al restaurant. Jo particularment, no sé, no baixo ni jo a la platja amb els turistes que hi ha, ni us hi de tot. No crec que si tingués un gos li vingués de gust anar a les 12 del matí allà veient gent jugant a les pales,
0: per exemple,
1: i després anar a fer unes tapes al restaurant. Però bueno, amb la polèmica aquesta, pues, què fa el Camaro? Dic, hòstia, pues truca a la persona que coneixes que més en sap de gossos.
0: Molt bé.
1: I aquí la tenim, Mireia Mañé.
0: Benvinguda.
2: Gràcies, Jaume. Gràcies,
1: doncs aquest Toni. Programa Docs d'hivern, la Docs B de gossos, i aquí tenim la Mireia. La Mireia té una llarga experiència, és adiestradora de cadina, instructora, extra qualificada per la Policia Nacional, la Reial Societat Canina Catalana, especialitat de seguretat, K9, que són els gossos aquests que detecten explosius, que detecten drogues, també en obediència, tècniques de defensa personal controlada, narcòtics. Vamos, tenim aquí la pata negra de los perros.
0: Déu-n'hi-do, eh? Luxe, avui,
1: una professional amb cara i ulls. I bueno, Mireia, què nos cuentes? Què tal?
2: Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me. Ja feia temps que parlàvem del tema, Toni, i fins ara doncs, no s'havia donat. I llavors, bueno, jo et volia dir una coseta, perquè bueno, ja que tu, aprofitant que ets un rockero dels de sempre, tu saps que hi ha una relació molt estreta entre el rock i els gossos?
1: Oh, cuéntame.
2: És realment...
1: Perros rockeros? Joder.
2: No. No, realment és sorprenent que el fet de grans estrelles han tingut animals de companyia i els han dedicat cançons. Entre ells podem trobar, per exemple, Hound Dog, d'Elvis Presley, o Black Dog, de Led Zeppelin, Martha, My Dear, dels Beatles, o Siamus, de Pink Floyd. Bueno, al llarg de la història hem vist temes de famosos en rock que han anat dedicant les cançons en honor als seus canins. Segons estudis científics sobre el benestar animal, en refugis, els gossos expostos a rock and roll suau mostren una reducció notable en els seus nivells d'estrès i reflexen una major tranquil·litat i també facilitat a l'hora de cuidar-los i tractar-los.
1: Molt bé, doncs, home, capta, poder aquesta gent, en comptes de portar els gossos a la platja i al restaurant, els hi podíem posar una mica més de rock and roll i, bueno, de tipus rock and roll suau, tipus el que m'agrada a mi, balades, llistems i AOR i una mica d'això, de hard rock.
0: Déu-n'hi-do.
2: És independent, eh? Una cosa és la platja, l'altra cosa és la música.
1: Bueno, els rockeros tampoc som gaire de platja. Jo sóc més de platja, ara ja tarda nit, que no allà al migdia jugant les pales, no? Però, bueno, i, bueno, pues, també... De fet, ja que tinc aquí, bueno, una pregunta una mica així, bueno, em toca una mica rockero. Mireia, ¿estamos amariconando a los perros? Bueno, tampoc et passis, però vull dir, estem educant, no sé, estem traient la personalitat canina.
0: Humanitzant massa.
1: Humanitzant.
2: Sí, el problema és aquest, que els gossos estan perdent la seva essència. El gos no deixa de ser un animal salvatge, ve de l'opus, ve de llop. Què passa? Que a l'actualitat molta gent doncs, està intentant tractar els gossos com a fills. Jo, personalment, sóc una persona que estimo els animals, m'encanten, però sóc conscient que...

0: de diferenciar el que és un gos i el que és una persona. Està molt bé educar, tenir unes pautes amb ells, però no els hem d'humanitzar, perquè si no, al final, en comptes de fer-li un bé, li estem fent un mal a l'animal.
1: Uh-huh.
0: Després venen els problemes de reacció, de celos, de pors, inseguretats, i tot això, el problema no és el gos, és el seu propietari.
1: Uh-huh.
0: Llavors, en primer lloc, hem de treballar, la persona ha d'estar bé, ha d'estar en unes bones condicions abans de tenir un gos, perquè si no després venen problemes secundaris.
1: Vale, però jo veig a vegades que també veus bueno, programes d'aquests, que és que no puedo con el perro i tal, i suposo que també ve tot ve d'aquest tema, de que no l'han educat com a gos, no sap la seva posició dins de la manada, no? Suposo. I llavors, pues això que jo crec que sobre, no sé, el propietari i propietària, diu, és que ho estic passant de faltat, però jo crec que el gos també ho passa malament, no? Ho està passant de pena, perquè no sap qui és, no?
0: Clar, és evident. A veure, si tu no tens un gos amb un cert comportament dins del que s'entén un gos normal, o sigui, si tens un gos que t'està donant problemes i tu no els gestiones o no els treballes, no els portes a un centre d'ensinistrament o agafes una educadora que t'ajudi, el gos, evidentment, ho passa malament i tu ho passes malament.
1: Mhm.
0: Llavors, bueno, això és com tot. El que té un nen pues, l'ha de portar a l'escola perquè aprengui i un gos tampoc neix ensenyat. El gos sí que té uns instints i has de respectar els seus instints, però quan veus que hi ha algú que surt de lo normal, s'ha de buscar la causa. Sempre hi ha una causa.
1: Mm-hmm. I si el gos ja té una edat adulta, això es pot corregir? Es pot corregir in situ? El gos ha de marxar de la casa i anar a un centre? És que jo no tinc ni idea i a mi ens ho pots aclarir una mica.
0: Bueno, en el món caní sempre està el depende. Uh-huh. Cada gos és un món, cada cas és diferent. Llavors, no es poden treballar tots els casos iguals. Hi ha gossos amb reactivitat que potser en una, dues, tres sessions el gos torna al seu estat.
1: Uh-huh.
0: Però hi ha gossos que potser per molt que els treballis no ho aconseguiràs. Sí que és veritat que, evidentment, quan més adults es fan, més costa. Però uh-huh. també és veritat que a partir de certa edat el gos es torna bastant més sumís. No és el mateix un gos adolescent, que seria un gos d'entre 3-5 anys, que ja a partir dels 7.
1: Vale. O sigui, adolescent també és més nerviós? O...
0: Clar, això és com els joves. Els uh-huh. gossos adolescents estan amb les hormones disparades. Uh-huh. Llavors és el moment de treballar-los, perquè si no això pot anar més.
1: Vale. Se'ls ha de posar límits també, no? Suposo.
0: Uh-huh. Correcte.
1: I això de començament, de ben petit, no?
0: Bueno, ja de cadell, a veure, això des de petitets, nosaltres que hem treballat amb camades, ràpid veus un gos, doncs, l'instint que tindrà, si és un gos pues, que serà més actiu o serà més tranquil. Per exemple, hi ha molts problemes de gent que va buscar un gos i veuen aquell gos que és supersimpàtic, que mira, que ha venido enseguida hacia mí, que yo me quedo con este, que me ha escogido...
1: Uh-huh.
0: Però després aquest gos, a la llarga, el tornen a una protectora perquè diuen és que és hiperactivo, és que és nervioso, és que no lo puedo controlar. Clar, però és que al principi és molt graciós.
1: Mm-hmm.
0: Llavors hi ha l'altra part de gossets pues, que potser són més tímids, més introvertits. Aquest és el gos ideal per tenir en un pis, perquè mm-hmm. clar, si la teva idea és tenir un gos en un pis, no pots agafar un gos d'energia. O com ara, que està de moda agafar border collies o malinois, que són gossos de treball
1: uh-huh.
0: i estan aportant molts problemes i hi ha molts casos d'abandonament i és una llàstima.
1: És que clar, també estem en una època de l'any que tristament la gent, ho veig a les xarxes, se regala perro, no sé què, no sé quan, a l'estiu la gent és quan es fa una mica també dels gossos, no? Perquè, no sé si per vacances, perquè tenen un morro que se'l tapitxen o no sé per què, però també és una època complicada, no? Pels gossos.
0: Bueno, de fet, l'ésser humà i jo m'incluyo perquè soy ésser humà,
1: uh-huh.
0: Som molt egoistes. Llavors només mirem per nosaltres i ens oblidem de que els gossos són éssers vius, que són part de la família, i en molts casos a la gent pues, arriba a l'estiu, venen vacances, o econòmicament ja no poden, o pues, el que sigui l'excusa, perquè moltes vegades són excuses sense fundament, el que passa que bueno, jo no sóc qui per jutjar,
1: uh-huh.
0: però sí és veritat que abandonen i abandonen en exceso. I molts casos es podrien evitar l'abandono si abans d'agafar el gos s'asseguressin i s'assessoressin bé, sobretot que tinguessin molt clar quin tipus de gos és el que necessita. Uh-huh. Perquè, clar, el que no pot ser, hi ha gent que s'enamora del pastor alemán, perquè de cada llet és una bola de pèl, uh-huh. supermono, és un gos molt noble, però què passa? El pastor alemán és un gos gros.
1: Uh-huh.
0: Clar, un pastor alemán gros amb un pis, pues, no és el lloc ideal, a no ser que tinguis temps i el puguis treure o que tinguis un pati. Però clar, hi ha molts casos que la gent realment adapta, o sigui, es fa amb gossos que no s'adapten després en el seu espai o en la seva família o en el seu entorn.
1: I llavors, abans d'adoptar o de comprar un gos, quines preguntes s'ha de fer una persona? Abans de res?
0: Bueno, bona pregunta. Jo això ara, avui no l'he portat, però tinc un qüestionari.
1: És que sí, d'això volia parlar també, perquè veia així que havies escrit uns articles en una revista, que la veritat és que em van encantar, fets des del cor, molt ben explicats, i si tenim espai més endavant per continuar amb aquesta secció, m'encantaria doncs, fer cada programa d'un d'aquests articles i continuar la progressió i en parlarem. I, però, bueno, ja m'he perdut una mica. I això, les preguntes que s'ha de fer algú abans de... Clar, perquè igual dius, ai, que bonito, m'encantaria tenir més o menys el test, quin seria així per sobre, que preguntes que t'has de fer?
0: Bueno, les més bàsiques, parlarem de les més bàsiques perquè al final és el que realment importa, no? És molt important el temps que disposes disposes, perquè clar, si estàs treballant fora tot el dia o tens un viatge, hi ha una feina que et suposa viatjar constantment o tens família numerosa o tens persones grans a casa o, clar, hi ha coses que són bàsiques. Si vols un gos, has de saber que haurà d'estar, o sigui, hauràs d'estar tu per ell i hauràs de tenir temps per poder-lo treure, per poder-lo passejar, per evitar doncs, que després vinguin problemes, no?, de convivència doncs, pels fills o pels pares o perquè no surt lo suficient. Perquè, clar, tot això amb el gos també li pot crear molta ansietat.
1: Perquè també hi ha molta gent que té problemes, a lo millor, perquè quan adoptes un gos o si compres a cadell, t'has de plantejar que és part de la família entre 10 i 15 anys mínim de la teva vida, has de tenir-lo amb tu, no?
0: Sí, depenent de la raça, bueno, depenent del tipus de gos, els petits solen durar una miqueta més, de 15, 18, 20 anys inclús algun. Els gossos mitjans pues, tenen també una mitja de 13, 14 anys, i després els grossos pues, depèn, hi ha gossets que amb 10 o 12 anys ja estan, que s'acaba perquè tenen una vida molt més curta.
1: Vale. I també, per exemple, una parella que adopta un gos o el que sigui, i aquesta parella, no sé, en un o dos anys es queda embarassada i tenen un fill, tu què faries amb el gos i el fill? Perquè a vegades hi ha gelos, hi ha coses d'aquestes. Quina és, no sé si hi ha algun truco màgico o jo què sé.
0: Bueno, d'entrada, els gossos, clar, no deixen de ser una espècie de manada. Llavors, ells, vulguis o no, sempre tenen un líder. El líder serà el seu amo o la seva mestressa, en aquest cas, un dels dos. En el moment en què ve un altre ésser viu, que és un bebè, l'accepta la manada, evidentment, perquè és una criatura, o sigui, per ell és un cadell. Però hem de tenir sempre en compte que el gos estarà per sobre del nen fins als 12-13 anys. Això què vol dir? Que s'ha de vigilar molt, que hi ha molta gent que no té clar el concepte de que, bueno, els hi fa molta gràcia, no? Igual que el nen juga amb el gosset, i jiji, jajaja, i després venen les mossegades. Clar, el gos té dents, no és que vulgui mossegar, és que té unes dents que són com a claus. Llavors, la pell d'un nen és molt fina, llavors és molt fàcil que hi pugui veure una mossegada. Llavors, aquí el principal és responsabilitat. O sigui, la paraula responsabilitat en mayúscules. Mai deixar un gos amb una criatura sols, sempre tenint en compte pues, que el gos el protegirà, sí, però que sense voler li pot fer mal. Perquè un gos, no sé que sigui considerat agressiu, que tampoc crec en l'agressivitat dels gossos, perquè si tu has tingut un gos tota la vida, no té que ser agressiu. Sí que hi pot entrar la part de gelos, però clar, la part de gelos entra en el moment en què tu has estat fent a càrrec d'un gos dia i nit, i ara el deixes a un costat...
1: I canvia tot.
0: Perquè t'estàs fent càrrec d'una criatura. Que sí, que té la seva lògica. Però esto es un pack. O sea, no es uno u otro, són los dos. Has d'estar pels dos i cadascú té les seves necessitats i cadascú necessita els seus tempos.
1: Ja, però és una mica el sentit comú i perquè també... Això també pot passar si tens una altra criatura entre els dos germans. En un començament també hi haurà gelos i serà una mica similar, no?
0: Lo mateix, exacte, sí.
1: És que això d'una manera m'ha agradat molt, perquè m'ha agradat una mica com el llibre de la selva, no? Que el petitó que sí, l'accepta la manada i el protegirà i tal, però bueno, però de moment és el novato. I a poc a poc ja vas...
0: El Mowgli, sí, es van adaptant. Al final és adaptació, tot és adaptació. El gos s'adapta i el nen s'adapta. El que no podem fer és prioritzar, donar-li més importància al gos o donar-li més importància al nen, perquè llavors ho estem fent malament. Sí, una cosa no treu l'altra. A mi, per exemple, em molesta molt la típica frase de no, és un niño, o no, és un perro. O sigui, tot té el seu... el què? O sigui, una cosa és un nen, sí, i altra cosa és un gos. Però els dos mereixen respectar i els dos mereixen el seu espai.
1: O sigui, el que hauria d'entendre el gos és una mica... Mira, ha arribat un nou aquí a la família i ens ho passarem teta aquí tots junts, no? No, hòstia, mira, pues ara te vas a dormir aquí a la terraza i nos cuidem... Claro. Una mica que, mira, ens ho passarem tet aquí tots junts i mira...
0: Moltes vegades passa això, que desplacen el gos. Deixen, quan sempre ha estat al menjador, doncs ara ja no està al menjador, està al pati. I si abans el baixaven tres vegades, ara igual el baixen una. Clar, això estan lastimant el gos, li estan fent mal psicològicament. Llavors aquella bèstia no és que torni reactiu o dolent o gelós, és simplement que s'estan despreocupant d'ell. I ell també necessita unes atencions.
1: Pues sí, és que és molt bonic això. Pues això també que anava a preguntar, també hi ha molts dubtes ara amb lo de Venezuela, que hi ha molta gent que diu, ai, que dos perros que salvan vides, a ver, su perrito, senyora, no va salvar a nadie, si me tiene que salvar a mi su caniche, els que salvan vides i rescatadors són els K9, no? Els K9, els K9, en anglès seria el joc de paraules de gos, no? K9. I tu ets especialista en aquest tema, no?
0: Bueno, especialista en rescat no estic. Jo estic en temes de búsqueda de narcòtics i explosius. El que passa que, això que comentaves, o sigui, hi ha dos parts. Una cosa són els gossos mascota, que són els gossos que tenim a casa o que pot tenir qualsevol família, i després estan els gossos de treball, que és un altre concepte. Els gossos de treball fan búsqueda i, en aquest cas, a Venezuela, el que han estat són gossos de rescates, que són gossos especialitzats en buscar persones. Hi ha dos tipus de rescate. Està el rescate de persones vives i està el rescate de persones mortes. Però això és també otro mundo molt complicat de parlar aquí, en aquest espai tan petit que tenim, però un altre dia sí.
1: Bueno, doncs un tastet, perquè... I és que, clar, tindria mil preguntes aquí, no? Però tens algun tema en particular que vulguis parlar ara, remarcar, o anem tirant aquí sobre la marxa?
0: No, jo em pots preguntar el que vulguis i et respondré, doncs, dins de la meva experiència total que et pugui respondre, evidentment.
1: Doncs continuem amb K9, que tu has treballat en gossos de detecció de narcòtics, explosius també. Què més? Perquè cada gos, el que detecta explosius és només explosius, i el de narcòtic, cada entrenament, cada gos és per una feina concreta o pot servir per més?
0: No, hem de diferenciar. O sigui, sí, són tots gossos operatius de búsqueda, però no és el mateix el que busca un explosiu que el que busca un narcòtic o una droga. Perquè hi ha diferents maneres de marcatge, no? Un és el marcatge actiu i l'altre és el passiu. Llavors, clar, jo, per exemple, si tinc un gos que m'està buscant narcòtics i troba en l'aeroport, per exemple, para davant d'una motxilla i se m'assenta, a mi el gos em pot estar mordar, o sigui, em pot bordar, pot marcar la maleta, pot rascar, pot fer el que vulgui, però m'està marcant i no passa res, perquè és una droga. Però, clar, jo un gos d'explosiu és detecció i se queda en estat de parat, o sigui, no es pot moure, només m'ha de marcar, ell s'assenta, jo ja sé que hi ha un explosiu. Però, clar, evidentment no pot rascar, no pot bordar, no pot mossegar, no pot fer... Llavors, clar, jo, si tinc el mateix gos i em busca les dues coses... no sabré el que m'està buscant, el que m'està marcant, i a més, el pobre gos al final no sabrà quina és la seva funció. Això és com el que és mèdico, i el que és abogado, i cadascú té la seva especialitat. I en els gossos és exactament el mateix. És el mateix un gos de defensa. Si jo amb un gos de defensa sí que el puc ensenyar a defendre a nivell personal, però, a veure, puntualment, si li vull ensenyar a buscar narcòtics, doncs també li puc ensenyar, o buscar diners, o buscar qualsevol altra cosa que jo li ensenyi.
1: Doncs interessant, un d'aquests de buscar diners, a mi m'encantaria.
0: Ja, jo crec que a tots ens agradaria tots, no? Olfatear el dinero.
1: Uh-huh. Oh, i, per exemple, per educar un gos, per tenir entrenat ja a aquest nivell, què agafes de cadell, ja d'adult, d'adolescent?
0: Bueno, com dèiem al principi, depèn. Nosaltres sí que és veritat que els gossets que agafàvem intentaven que fossin cadells, o sigui, dins de la mateixa camada, nosaltres triàvem. Ja veus quin gos té més instint i quin gos no en té tant. I això es veu ràpid amb la presa. O sigui, si tu amb el joc ja veus que aquell gos està motivat, té il·lusió, té ganes, aquell gos és un bon gos de feina. Que després a la llarga també et pot deixar de funcionar. Però d'entrada ja té un instint. Uh-huh. Llavors comencem amb això, amb cadells. També és veritat que m'ha adiestrat alguns gossets ja una miqueta més adults, perquè, bueno, això és com tot. O sigui, hi ha persones vàlides i persones no vàlides, gossos vàlids i gossos no vàlids. Uh-huh. També l'any passat vaig tenir durant el mes de juliol i agost una gosseta, que era una Rottweiler, que la vaig haver d'ensinistrar, perquè el seu propietari anava amb cadira. I llavors, clar, per evitar doncs, que li estiri, era una gosseta que tenia moltes pors als cotxes, motos, bueno, qualsevol cosa que es movés. I clar, ella ha d'anar al costat d'una cadira de rodes. Uh-huh. I la vaig a tenir que adiestrar. Llavors, bueno, sí que és veritat que no pots ensenyar el mateix a un gos. És com, per exemple, el que parlàvem ara també del rastreo. O sigui, un gos de rastreo no pot, o sigui, no els hi pots ensenyar les dues maneres de rastrear. Uh-huh. O sigui, està el gos que busca cadàveres, o sigui, persones que han mort, i està el gos que busca persones en vida. I uh-huh. És molt diferent, o sigui, no és el mateix. Tot i que sembla el mateix, però no és el mateix, perquè no és el mateix trobar una persona que ja està descomposada, que fa un tipus d'olor, uh-huh. que trobar una persona viva que fa un altre olor, completament diferent.
1: Uh-huh. O sigui, que suposo que en un començament portant de trobar vius per no... per aprofitar el temps i que no sé, bueno, no sé, a saber, no? Això ja és una opinió molt particular meva, no? Doncs, s'està tirant el tema a sobre, però encara no, queden com quasi 10 minuts. De què més? És que m'encanta tenir-te aquí. Alguna coseta més o tiro jo, tiro milles?
0: Tira, no sé. Jo, em va agradar molt quan vaig escriure aquell reportatge de que los perros son ángeles i em vas fer, me recordo, una ressenya.
1: Sí, és que em va encantar, em va arribar al cor.
0: Això em vas dir. Sí, bueno, en allà mostro molt el meu sentiment cap als animals, no? Jo sempre he sigut una persona amb molta empatia que tinc com... No m'agradaria que és un don, però sí que és com una virtut, no? Uh-huh. Tinc molts afectes, també. Uh-huh. Però una de les virtuts és aquesta, és que connecto. I amb els gossos la importància és la connexió. Uh-huh. Perquè hem de tenir en compte que els gossos no és només que siguin éssers vius que borden. No, són gossos, o sigui, són éssers que tenen sentiments i que, igual que nosaltres, pues, els agrada estar bé i poder tenir tots els recursos al seu abast, no? Uh-huh. No deixar-los allà en un racó i despreocupar-nos d'ells.
1: Uh-huh. Perquè per un començament, això, tenir empatia amb els gossos, tenir aquest sisè sentit, diguéssim, o, bueno, digue-li com vulguis, allò que tens connexió. Quan veus un gos, saps que li has agradat i ella tu també, i després la tècnica es pot aprendre, no? Sempre millor tenint aquesta empatia, diguéssim, que no sense ni idea, no? O alguna cosa així, no?
0: Bueno, hem de recordar que un gos és un ser amb alma i cor. Uh-huh. I llavors és primordial tenir el que dèiem abans, unes bones bases. Uh-huh. Si tu tens estabilitat i tens el teu comportament que és normal, al final el gos, això també et sortirà un gos normal i corrent. Mm. El problema moltes vegades és que hi ha persones que no estan capacitades per tenir gos i agafen gossos. I després, clar, això és el que dèiem, que porta problemes.
1: Uh-huh.
0: Hi ha coses que es poden tractar i altres que no tant.
1: És que hi ha una opinió també particular meva. No penses, bueno, això ja no, si no, no fiques en el jardí, però que abans d'adoptar o comprar un gos, els hi podríem fer un examen, no? Els propietaris, això estaria, no? Com tenir un petit carnet que estàs capacitat, perquè això de que, mira, i ara no puedo, ara sí, pues sabes lo demostrado antes, no? És que és un ésser viu, i a part un ésser viu molt dependent de tu, així com hi ha animals que són més... van més a la seva, com els gats, depèn de d'on estiguis, el gos depèn de tu sí o sí.
0: Bueno, això que dius és delicat. No, no ens podem plantejar el fet de dir, bueno, anem a fer un psicotècnic o anem a fer un examen, perquè, clar, hi hauria gent que no estaria d'acord, com és lògic i és molt respectable. Però sí que és veritat el que dèiem abans, al principi del programa, la importància de saber, primer, per què vols un gos i com estarà el gos. O sigui, tu no pots dir, por capricho, jo quiero un perro. Perquè després aquest gos passarà a ser pues, un problema. Per què? Perquè no estàs capacitat, perquè no tens temps, perquè econòmicament tenir un gos costa uns diners també, el pinso, les vacunes, després si tens que anar a veterinari, o sigui, la gent tot això, clar, hi ha molta gent que té gos por capricho. Jo quiero un perro, però clar, quan el tenen, diuen, uf, ara lo tengo que sacar. Ara lo tengo que llevar al veterinario, ara lo tengo que lavar, ara no sé què, ui, i no se te posi malalt. Perquè, doncs, clar, ara le tengo que dar medicación, le tengo que dar pastillas, le tengo que dar inyecciones, clar,
1: Como todo el mundo que tiene un perro, claro, no.
0: Sí,
1: eso, todo eso,
0: pero ya hay gente que...
1: haberlo pensado antes, ¿no? Es que,
0: bueno,
1: també quins nassos, ¿no?
0: Perquè el problema és aquest, que molta gent quiere perro por capricho.
1: Ui, se'ns ha passat el temps volant. Sembla que ja està sonant la sintonia final. És que també, com no tenia una sintonia especial per aquesta secció, per aquest programa, i aprofitant el partit de l'altre dia, que el vam veure junts, doncs dedicat a l'afició cinta. Però abans m'agradaria que ens aclareixis aquí un últim punt, que veig que tens apuntat aquí. Sí, sí.
0: Vale.
1: I el teu contacte.
0: Doncs res, deixar com a últim apunt la importància de saber llegir el gos, o sea, la importància de saber entender el perro, saber reconocer cuando está seguro, cuando duda, cuando necesita espacio y cuando necesita apoyo. Amb aquestes quatre coses podem fer un gos superfeliç i que el gos ens faci feliç a nosaltres.
1: Molt bé, Mireia, doncs se'ns ha passat el temps volant i bueno, i merci per venir, sobretot benvinguda a l'equip de Sol d'Hivern.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que saps que ja tenia ganes de tenir-te per aquí.
0: Ho sé.
1: Bueno, i aquí deixem la sintonia final dedicada aquí a tots, aquí als germans de l'altra banda de l'oceà. I amb el missatge aquest, no llores por mi, Argentina, per Tom Jones.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera a independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
2: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement, des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Miri, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. I pagesos de Ponent es mobilitzaran els caps de setmana d'estiu per reclamar mesures urgents contra els danys de la fauna cinegètica i revisar la normativa de les ZEPA. Les protestes es faran els divendres i diumenges a la C14 a Tàrrega i a la C12 a Maials, alternant els dos punts. La primera concentració serà aquest mateix divendres a Tàrrega. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes que operava sota demanda per a diferents grups delinqüencials. La investigació ha acabat amb 9 detinguts i la intervenció de més de 40 armes de foc, un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i prop d'un miler de projectils. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, a l'altura d'Olèrdola, hi ha un carril tallat en sentit nord. També hi ha un altre carril tallat, en aquest cas, a la 2 a Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, a la C16 a Bagà, en sentit Puigcerdà. I a més es manté el pas alternatiu per a Avaries a la GI 550 Arbúcies i també a la Nacional 260 a Besalú. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, afectacions a l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, que continua tallada, i també retards a l'R2 Sud i l'R4.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
3: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM.
5: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: De Exer Perrui, te tengo.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De día y de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
9: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna. Online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. La Marina
3: está morena. Passejaria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Agárrate un salta y viu a Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Berrui, tate.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
7: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
8: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
9: Psicoanàlisis breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
8: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe. O també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645-446-460. O bé per Facebook.
9: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

Amb els anys, el sector terciari cada vegada ha anat prenent més força i Milà, juntament amb París, és una de les grans capitals de la moda. La ciutat italiana ofereix nombrosos edificis i places d'una bellesa inqüestionable. El Duomo, per exemple, és l'espectacular catedral de la ciutat i va ser construïda durant 5 segles. O just al costat, la Galeria Vittorio Emanuele II, on hi ha alguns dels locals més típics de la ciutat. La galeria va ser un dels primers edificis d'Europa en construir-se en vidre i ferro i és el tradicional punt de trobada dels milanesos. Més enllà del glamour, la gastronomia és un altre plat fort de Milà i, sense oblidar la històrica relació d'Itàlia amb la pizza i la pasta, és indispensable conèixer el panettone, una mena de pa de pessic de Nadal, o l'ossobuco, un estofat de moll de l'os. En tant que ciutat mediterrània, el clima de Milà és típic de la zona. Doncs ja coneixem una mica més de la ciutat natal del dissenyador Giorgio Armani. La setmana que ve més a Ciutats. Gemma Janó per la xarxa Com Ràdio.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona. Baby, aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dimecres, dia 29 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit i Veòlia revisen l'estat dels hidrants del barri de Costa Cunit. I és que el nostre Ajuntament, conjuntament amb Veòlia, empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua, ha dut a terme una revisió dels hidrants ubicats al barri de Costa Cunit arran de les consultes i inquietuds sorgides els darrers dies entre el veïnat. L'actuació ha permès comprovar el correcte funcionament dels hidrants i verificar que la xarxa d'abastament manté la pressió habitual de servei. Durant les comprovacions s'ha constatat que els hidrants es troben operatius i preparats per a ser utilitzats en cas d'emergència. L'Ajuntament i Veòlia volen aclarir que els hidrants disposen d'una vàlvula de seguretat que habitualment roman tancada per evitar actes vandàlics o usos indeguts. Aquesta vàlvula és oberta pels serveis d'emergència, principalment pels bombers, en el moment en què és necessari utilitzar l'hidrant durant una intervenció. Per aquest motiu, en les imatges que han circulat recentment, es podia observar que inicialment no sortia aigua, ja que la vàlvula de pas no estava oberta. Un cop accionada aquesta vàlvula, el cabal i la pressió disponibles són els que proporciona de manera permanent la xarxa municipal d'abastament d'aigua, tal com s'ha pogut comprovar durant la revisió realitzada pels tècnics. L'Ajuntament de Cunit manté una coordinació permanent amb Veòlia per garantir el correcte manteniment de la xarxa d'aigua potable i dels elements de seguretat.

0: associats i continuarà realitzant les revisions necessàries per assegurar el seu òptim funcionament. I l'Ajuntament de Cunit continua apostant per la innovació i la incorporació de noves tecnologies al servei de la ciutadania. Una quinzena de treballadors municipals, entre agents de la policia local i personal de diferents departaments de l'Ajuntament, han obtingut la situació i la titulació oficial que els acredita com a pilots de drons d'acord amb la normativa vigent. Fins ara, l'autorització dels drons municipals estava vinculada principalment a les tasques de policia local, especialment a través de la unitat dron, creada per reforçar la seguretat ciutadana, la vigilància preventiva i el suport als diferents dispositius policials. Amb aquesta nova formació, el consistori fa un pas més i amplia l'ús d'aquesta eina a d'altres serveis municipals, afavorint una gestió més eficient dels recursos públics. Els nous pilots podran donar suport a actuacions relacionades amb la inspecció d'espais públics, el seguiment d'obres municipals, la supervisió de l'estat del litoral i de les zones verdes, la planificació urbanística, la documentació gràfica de projectes, entre d'altres. David Marquiner, regidor de Tecnologia de l'Ajuntament de Cunit, destaca que aquesta formació s'emmarca en l'estratègia municipal de modernització de l'administració i de millora contínua dels serveis públics, apostant per la qualificació del personal i per la incorporació de les noves tecnologies que contribueixin a oferir una administració més eficient, segura i adaptada als nous reptes de la gestió local. I aquest passat cap de setmana, Cunit ha esdevingut l'epicentre de l'activitat esportiva amb la celebració de diverses competicions que han omplert els carrers, la platja i les instal·lacions esportives del municipi de participants i aficionats. El dissabte 25 de juliol, la platja de Cunit es va convertir novament en l'escenari d'una de les cites més destacades del calendari català de vòlei platja amb la celebració de la tercera edició del King and Queens of the Beach. Aquesta competició, caracteritzada pel seu format innovador, dinàmic i espectacular, va reunir un total de 11 parelles masculines i 11 femenines, oferint partits d'alt nivell i emoció fins al darrer punt de cada encontre. En categoria masculina, Ramon Sensei i Víctor Salemas van proclamar Kings of the Beach 2026 després d'imposar-se en una final de gran nivell competitiu. La segona posició va ser per a Pablo Prieto i Xavi Pérez, mentre que Nahuet Tagliaferro i Thibaut Torrelles van completar el podi amb una meritòria tercera plaça. Pel que fa a la categoria femenina, les actuals campiones de Catalunya, Kadri Puri i Erika Kliokmanaite, es van coronar a Cunit com a Queens of the Beach 2026. Carlònia Barbosa i Annick Tavernier van obtenir la segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura Garcia van completar el podi. La cerimònia d'entrega de premis va comptar amb la presència de la representant territorial d'Esports de Tarragona, Estefania Serrano, els regidors de l'Ajuntament de Cunit, David Marquínez i Xavi Lorenzo, el president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol, Eduard Torrent, i la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. La jornada de dissabte va continuar amb el tradicional 4x4 bàsquet nocturn de Cunit, que enguany va arribar a la seva 12a edició, on la competició de caràcter lúdic i esportiu es va celebrar al pavelló municipal El Joncs i va estar organitzada per l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de l'Associació Bàsquet Cunit. La cita va reunir 120 equips participants en les categories de cadet, júnior i sènior, masculí, femení i mixta, que van gaudir d'una intensa jornada de bàsquet fins a ben entrada la nit. I també dissabte al vespre, el Passeig Marítim va acollir la primera edició de la cursa nocturna de Cunit, una nova proposta esportiva que va comptar amb una gran participació i amb distàncies adaptades a totes les edats, 5 quilòmetres, 800 metres i 300 metres. Els vencedors absoluts d'aquesta primera edició van ser Jacqueline Gómez Mamián, del Baix Montseny, i Leo Contreras, del Club Atletisme Vilanova i la Geltrú, el qual es van imposar en la prova de 5 quilòmetres. Els resultats complets els podreu trobar a esportmaniacs.com, esportmaniacs.com. Per posar punt i final a un cap de setmana intensament esportiu, diumenge 26 de juliol es va celebrar la 14a edició de l'Aqualó Cunit, una prova ja consolidada al calendari esportiu que va reunir participants en dues distàncies, la prova sprint amb 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de cursa a peu i la prova jove amb 300 metres de natació i 2 quilòmetres de cursa. A la categoria sprint, la victòria femenina va ser per Paula Guerrero del Club Natació Sabadell, mentre que en categoria masculina el triomf va correspondre a Marc Zaragoza del Club Triatló Cornellà. Els resultats complets els podreu trobar a xipgroc.cat. I amb la celebració del King and Queens of the Beach, el 4x4 bàsquet nocturn, la primera cursa nocturna de Cunit i la 14a edició de Qualatló, a Cunit ha tornat a demostrar el seu compromís amb la promoció de l'activitat física i l'esport per totes les edats, consolidant-se com a un referent esportiu durant l'estiu al territori. I com bé dèiem abans, les vigents campiones de Catalunya, Puri i Klikmanaite, confirmen el seu gran moment de forma amb un nou títol, només una setmana després de revalidar el Campionat de Catalunya. La platja de Cunit va reunir algunes de les millors parelles del panorama català i estatal en una cita de les més destacades del calendari de vòlei platja. Ramiro Sancer i Víctor Salema en categoria masculina i Kadri Puri i Erika Kliokmanaite en la femenina, al qual es van proclamar aquest cap de setmana campions de la tercera edició del King and Queens of the Beach, disputada a la platja de Cunit. La competició va reunir algunes de les millors parelles del panorama català i estatal en una jornada marcada per l'alt nivell esportiu i la igualtat entre els participants. Sancer i Salema han culminat una gran actuació imposant-se en una final de màxima exigència que els ha coronat com els nous King of the Beach. El podi masculí l'han completat a Pablo Prieto i Xavi Pérez en segona posició i Nahuel Tagliaferro i Tibolt Torrelles en tercera posició. En categoria femenina, Kadri Puri i Erika Kliokmanaite han tornat a demostrar l'excel·lent moment de forma que travessen. Les vigents campiones de Catalunya, que fa només una setmana va revalidar el títol català a Badalona, han afegit ara el triomf a Cunit al seu palmarès després d'una nova actuació molt solvent. Carlònia Barbosa i Anic Tavernier han finalitzat en segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura Garcia han completat el podi. La tercera edició del King and Queens of the Beach ha consolidat la prova com a una de les cites de referència del calendari català de vòlei platja, reunint esportistes de primer nivell i oferint una jornada d'elevada intensitat competitiva davant del públic assistent. El lliurament de premis ha comptat amb la presència d'Estefania Serrano, representant territorial de l'esport a Tarragona, David Marquínez, regidor de l'Ajuntament de Cunit, Xavier Lorenzo, regidor d'Esports de Cunit, Eduard Torrent, president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol i Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol. Amb aquesta competició, el vòlei platja català ha posat el punt i final al calendari estival 2026, després d'una temporada que ha tornat a evidenciar el creixement i l'alt nivell competitiu d'aquesta disciplina a Catalunya. I el grup de joves participants en el camp de treball d'enguany ha completat la gran tasca que durant tres edicions es porta treballant al bosc de Cal Ros i que té a veure amb la reconstrucció de murs i de pedra seca. Aquesta tasca es va iniciar al camp de treball del 2024, a l'inici dels treballs dels quals van començar per tasques de neteja de terra i cerca de marges soterrats, neteja de les corones dels marges, inici de la restauració amb pujada de marges i consolidació final dels murs en aquesta darrera edició de l'any 2026. Posem en valor i agraïm la gran tasca que durant aquests anys els joves participants del Cunit Camp ens han deixat al bosc de Cal Ros i que clarament es pot apreciar el paisatge de l'abans i del després de la zona on s'han fet les actuacions. I des de l'Ajuntament de Cunit anuncien el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat. El servei es va posar ja operatiu diàriament des del passat dia 20 de juliol i finalitzarà el 23 d'agost. Per tal de facilitar l'accés a tothom, oferim tres sortides cada vespre, concretament a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I torna al concurs de castells de sorra en el nostre municipi. Recordeu, el proper dia 2 d'agost, de 11 del matí a 2:15 del migdia, al passeig marítim davant de l'oficina de turisme. Cunit, doncs, celebra una nova edició del concurs de castells de sorra aquest proper 2 d'agost, on l'esdeveniment tindrà lloc, com bé dèiem, aquest diumenge, de 11 del matí a 2:15 del migdia, a l'Espigó 5, davant de la plaça de turisme. Per participar-hi, les inscripcions es faran el mateix dia, a 2:15 del matí, al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia, es farà el lliurament de premis que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana, i és que les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació i cultura marítima per evitar ofegaments. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegament segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament, AECSA, i director de Proactiva, Oriol Canals. El que sovint relata, hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar doncs, les condicions del mar en aquell moment. Canals recorda que el mar és un medi contrari a la vida humana i que la bandera groga requereix extremar les precaucions. No és per banyar-se amb una mica de cura. La bandera groga, de fet, és un dels principals maldecaps dels socorristes en el seu dia a dia. Canals insisteix que quan ja oneix a les condicions de bany normal no són recomanables. S'ha de fer peu tota l'estona i que l'aigua arribi com a molt fins al genoll, alerta. El vicepresident de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, i director de Proactiva, avisa que si amb la bandera groga l'aigua arriba al banyista per la cintura, es pot trobar amb un banc de sorra que es trenqui, que deixi de fer peu i pugui tenir un problema. La bandera groga, insisteix, determina una adversitat en les condicions marítimes. Per tot plegat, Canals considera que cal una cultura de mar molt més forta entre la ciutadania per reduir l'accés de confiança davant un medi que, de per si, és advers per les persones. Amb més conscienciació, assegura, doncs, la majoria de riscos són evitables. Un dels col·lectius més vulnerables davant d'aquest accés de confiança són les persones grans, ja que en molts casos van a la platja molt a primera hora del matí, quan encara no hi ha operatiu al servei de salvament i socorrisme. A més, doncs, molts d'ells confien tota la seva mobilitat al mar, a les baranes o línies de vida que s'instal·len alguns ajuntaments. És evident que una persona amb mobilitat reduïda necessita un suport, reflexiona Canals, que alerta que el risc apareix quan el mar no està totalment pla. Pot venir una onada, tirar-lo a terra i tenir complicacions. Això passa especialment al nord de Barcelona pel pendent d'entrada i l'onada del trencant que es dona. Aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els expliquem bé, comenta Canals. De fet, des de Proactiva expliquen que moltes vegades s'ha hagut d'ajudar a persones grans de fora de l'horari de servei per a aquestes circumstàncies, així com per persones que, sense saber nedar, entren al mar confiant en la línia de vida. Amb el mateix objectiu que alguns indrets s'opta, doncs, per col·locar també altres elements, com baranes metàl·liques per facilitar l'entrada al mar, un dels municipis que ho ha anunciat per aquest estiu és Badalona. Pels socorristes, però, la barana és encara més perillosa perquè és un element fix i contundent que pot provocar, a més de la falsa sensació de seguretat, contusions de persones que quedin revolcades per una onada. Un nou element que ha aparegut aquest estiu en algunes platges del Garraf i la costa tarragonina són les planxes de salvament ciutadà, un element creat per l'empresa danesa Lifeboat, on expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí ha fet l'enllaç entre la companyia i quatre ajuntaments que s'han avingut a fer una prova pilot. S'han instal·lat a Cambrils, a Torredembarra, Sitges i Cruelles. Es tracta d'una taula flotant que a més d'un metre de llargada pensada per qualsevol ciutadà que vegi un banyista en risc pugui ajudar-lo a sortir de l'aigua. La planxa té diverses nanses perquè la persona rescatada s'hi agafi i porta una corretja de seguretat que s'ha de col·locar qui la llenci. Aquesta cinta fa d'enllaç entre la banyista i la persona que li presta ajuda. Els impulsors del sistema defensen que és una eina pensada per utilitzar en moments en què no hi ha servei de socorrisme i recorden que sempre cal avisar el 112. La taula té un xip GPS per facilitar l'actuació dels serveis d'emergència i alhora controlar possibles usos vandàlics. Els professionals, però, veuen amb cert recel l'aparició d'aquest element. No pots esperar a que la ciutadania faci una feina per la qual potser no està preparada, argumenta Canals. El fet que un ciutadà es cregui en les condicions per rescatar-ne un altre que està en perill al mar és tan aleatori com tirar una moneda a l'aire i que surti cara o creu. Amb tot, Canals entén que es pugui obrir un debat quan el que es planteja és donar flotació de manera ràpida a la persona que està en problemes i sobre el paper, minimitzant el risc d'ofegament, on de tota manera l'opinió dels professionals és que la mesura necessita un període de maduració més gran. Un dels ajuntaments que ha abraçat la proposta de les planxes és Cubelles, que ho veu un complement a un servei de socorrisme que és molt limitat en horaris i calendari. El regidor de platges, Àlex Noeda, ho assimila a la funció que fan els desfibriladors a la via pública o en equipaments. Les taules fan un paper similar, però dins l'aigua, assegura. Noeda precisa que qualsevol persona que vulgui utilitzar la taula per ajudar un banyista ha de ser conscient que ella mateixa s'està posant en risc. Demana seny a qui es proposi utilitzar-la, ja que si algú no veu clar les seves condicions físiques, no hauria de fer-la servir. Però encara tenim més notícies. Salut finança un projecte comunitari del Baix Penedès per promoure la salut de les dones. El programa Dones, Salut i Comunitat, impulsat per l'AEP Baix Penedès Interior, és un dels 21 projectes seleccionats pel Departament de Salut en una convocatòria dotada per més de 246.000 euros. El Departament de Salut ha seleccionat el projecte Dones, Salut i Comunitat, impulsat per l'equip d'atenció primària del Baix Penedès, al qual la convocatòria de reforços econòmics destinada ha impulsat iniciatives de salut comunitària arreu de Catalunya. El programa és un dels 21 projectes escollits i rebrà un ajut de fins a 12.500 euros. La convocatòria impulsada per la Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària amb el suport de la Secretaria de Salut Pública compta amb una dotació global de 246.323 euros i té com a objectiu reforçar projectes que contribueixin a millorar la salut de la població des de l'atenció primària amb criteris d'equitat, respectiva de gènere i interseccionalitat i diversitat cultural. En aquesta edició s'han finançat 21 iniciatives, de les quals 14 ja estan consolidades i 7 són de nova creació, amb l'objectiu d'enfortir el treball comunitari dels equips d'atenció primària i fomentar la col·laboració entre professionals, administracions i entitats del territori. El projecte del Baix Penedès és únic de la comarca, inclòs en la relació de programes seleccionats. Tot i que el Departament de Salut no n'ha detallat el contingut, la iniciativa se centra en la promoció de la salut comunitària de les dones en línia amb els objectius de la convocatòria. Els projectes premiats aborden problemàtiques socials molt diverses, com la sol·licitud no volguda, la prevenció de l'obesitat infantil, el benestar emocional, la promoció de l'activitat física, la salut dels joves, la integració de persones migrants o la prevenció de la violència masclista. Segons la Direcció Estratègica d'Atenció Primària i Comunitària, aquestes iniciatives contribueixen a avançar cap a un model d'atenció primària més proper, preventiu i orientat a les persones, on els centres de salut esdevenen agents actius de transformació social més enllà de l'assistència sanitària. Amb aquesta línia d'ajuts, el Departament de Salut reafirma el seu compromís amb un model sanitari arrelat al territori que impulsi la participació comunitària i afavoreixi la reducció de les desigualtats en salut. Més notícies. La Diputació de Tarragona ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin obtenir els premis InJueEmprenDipte.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO, estudis postobligatoris. En aquesta edició, els guardons, els quals compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en 4 categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com també 4 reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa al seu abast les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els Premis InJue poden consultar les bases de la convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre. Els Premis InJue arriben a la seva 7a edició i fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses vinculada a la Fundació URB i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Enguany els reptes associats a cada etapa educativa estan dissenyats per potenciar l'esperit emprenedor i la innovació. Tots tenen en comú l'objectiu de transformar un problema real en una oportunitat. Pel que fa a la categoria d'ESO, amb el repte, quin producte o servei trobeu a faltar en el vostre dia a dia com a estudiants? Pel que fa a la categoria de batxillerat, amb el repte, quin model de negoci podeu crear que ajudi els altres joves a treure valor del qual ja tenen, com objectes, temps, habilitats o coneixements? Pel que fa a la categoria de cicles formatius de grau mitjà, amb el repte, quina idea podríeu crear que converteixi allò que per un negoci local és un problema, com els residus, sobrants, materials no utilitzats, en un producte o servei comercialitzable? I pel que fa a la categoria de cicles formatius de grau superior, amb el repte, quina empresa podríeu crear que utilitzi la tecnologia per resoldre un problema real del sector professional al qual us esteu formant? Ja sabeu, doncs, que el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre. I segons Eix Diari, el risc d'incendi forestal es manté extrem i s'agreujarà a partir d'aquest dimecres amb un nou episodi de calor intensa. Protecció Civil manté activada l'alerta de Pla Infocat i demana extremar la prudència al medi natural davant un episodi que podria allargar-se una setmana. Doncs Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, davant de la previsió d'un nou episodi de calor intensa que farà augmentar encara més el risc d'incendi forestal durant els pròxims dies. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d'avui les temperatures tornaran a situar-se molt per sobre de la mitjana, amb valors que poden superar els 40 graus en molts punts del país, especialment de cara al cap de setmana. Aquesta situació s'hi afegiran humitats relatives molt baixes, inferiors al 30%, unes condicions que afavoreixen la propagació dels incendis. Davant aquest escenari, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha anunciat un nou episodi de perill d'incendis forestals que entrarà en vigor aquest dimecres i que en principi es prolongarà durant 7 dies. Les zones més afectades seran les comarques de l'interior, des del Prepirineu de Lleida fins a les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, tot i que les comarques prelitorals també podran, doncs, veure incrementat el risc de manera intermitent. Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència, especialment entre les persones que aquests dies gaudeixen de les vacances en espais naturals. Recorda que està totalment prohibit encendre foc al medi natural, demana no abandonar deixalles i insta la ciutadania a trucar immediatament al 112 si detecta qualsevol columna de fum. També insisteix en la necessitat de respectar les restriccions d'accés i les prohibicions d'activitats que estableixin les autoritats per garantir la seguretat. Actualment el cos d'agents rurals manté activat al nivell 4 del pla alfa de perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 10 comarques i el nivell 3 de perill molt alt en 193 municipis de 20 comarques. Les restriccions d'accés continuen vigents en diferents espais naturals, entre els quals hi ha el Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades, Tivissa, Vandellós, Llaveria, el Montsant, els Ports i les serres de Cardó al Boix. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat mantenen reforçat el dispositiu operatiu a les diferents regions d'emergències. El nivell de risc se situa avui en 5 entre 6. A la regió centre, Girona, Lleida, Metropolitana Sud, al qual hi consta Cunit, Tarragona i Terres de l'Ebre, i en 4 sobre 6 a les regions Metropolitana Nord i Pirineus. Per adaptar-se a aquesta situació, s'ha reforçat l'estructura de comandament. S'obriran diversos parcs de bombers voluntaris i s'ha incrementat el personal de les sales de control. També s'han reforçat les unitats del grup d'actuacions forestals, GRAF, i s'han activat els equips de prevenció activa forestal, encarregats de les tasques de vigilància, anàlisi i intervenció preventiva. Pel que fa als incendis en curs, els bombers continuen treballant amb 7 dotacions a l'incendi d'alta muntanya de Ferrera, al Pallars Sobirà, que es manté estabilitzat. També 3 dotacions continuen fent tasques de remat a l'incendi de Cubelles, controlat des d'aquest diumenge a la tarda. Paral·lelament, efectius del GRAF també donen suport en anàlisi i extinció dels grans incendis que afecten altres punts de la península, com el de la Vall d'Uixó, al País Valencià. I marxem al diari de Tarragona, el qual ens fa referència a Ainhoa Arteta, que obrirà els festivals de música del Baix Penedès a l'església de Segur de Calafell. Són els festivals més veterans de Catalunya amb 50 anys d'història. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts dels festivals de música del Baix Penedès que se celebraran a l'església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Oferirà un recital d'òpera i zarzuela el pròxim diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. Els festivals de música del Baix Penedès són dels més veterans de Catalunya en 50 anys d'història, destacant per la qualitat dels concerts i a l'escenari en una església que ja es va dissenyar en forma d'amfiteatre precisament per acollir actes multitudinaris en un Segur de Calafell que començava a organitzar-se. Després del concert d'Ainhoa Arteta, amb 26 euros d'entrada anticipada i 28 de taquilla, es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat i seguirà el cicle fins al 9 d'agost. Anirà a càrrec de Nightingale Gospel Quintet, unes cantants que s'han format en l'estil gospel cantant en el cor de Soulshine Voices de Sandrine Garcia. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques presentant un conjunt femení de 4 veus acompanyades per una pianista que també ofereix temes a capella. El preu de l'entrada és de 16 euros de manera anticipada i de 18 a taquilla. I l'últim dels concerts serà el 16 d'agost amb Festival Chamber Orchestra of Europe dirigits per Horst Schön, amb un repertori de música clàssica, romàntica, de cinema i música popular. I també recordem el passi de cinema etnobotànic i presentació de resultats del projecte de recuperació de varietats tradicionals del Baix Penedès. Aquest proper 31 de juliol a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Baix Penedès impulsat pel col·lectiu Eixarcolant. Aquesta sessió començarà amb un passi de cinema etnobotànic i seguidament es presentaran les varietats agrícoles recuperades, un patrimoni viu que mereix ser reconegut i preservat. Podeu fer la inscripció per assistir-hi a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I dimarts 11 d'agost a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal Marta Mateus ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del formulari web que trobareu a la mateixa pàgina de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que torna el Sun Ranch 2026. Aquest 13, 14 i 15 d'agost al Passeig Marítim de Cunit, el qual es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu en un ambient creatiu i vibrant. Recorda, el Passeig Marítim de Cunit, el 13, 14 i 15 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a descobrir talent, gaudir de la millor gastronomia i viure els millors vespres d'aquest estiu. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ens recorda la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vol incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació de relacions humanes i selecció en perspectiva de gènere. Una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixen a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Què hi treballarem? Selecció no discriminatòria, estereotips i creences limitants, igualtats d'oportunitats, l'objectivitat de processos de selecció amb captació i retenció de talent, millora de processos i resultats empresarials. Role playing. Recorda, el proper 7 d'octubre, de 10 de matí a 2 de migdia, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. L'activitat és gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. També tindrem una altra sessió el dia 11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la Sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís, número 47. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. Recordeu que per més informació podeu optar a més sessions, a més edicions d'aquest informatiu, el qual us ofereix des de la redacció del Ventilador als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara sí, ho deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps amb algun núvol baix al matí, sol i serà clar la tarda amb calor més intensa. Avui dimecres 29 de juliol de 2026 tenim bon temps dominat pel sol amb algun núvol baix fins a mig matí i sol i cel clar la resta del dia. La temperatura serà més alta, movent-se entre els 23 i els 24 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima, i humitat alta i xafogó més acusada. Vent feble amb una mica de mestral al matí i de garbí moderat a la tarda, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Resumint, durant el matí, sol i alguns núvols, tarda, sol, temperatura màxima 31 graus, mínima 23, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi tindrem al matí marejol com també a la tarda. I pel que fa, doncs, a demà dijous, dia 30 de juliol, bon temps, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol baix a primera hora. La temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i els 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima, humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins al mig matí i de garbí a la resta del dia, on a la mar hi haurà una mica de marejol. Pels propers dies començarem el cap de setmana amb temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí, més sol amb alguns núvols a la tarda i visibilitat en tèrbola, on la temperatura no variarà gaire, estan entre els 24 i 25 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima. Humitat alta i molta xafogó, amb vent feble i variable fins al mig matí i de migjorn o xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marejol. I fins aquí el temps.
2: I tens calor?
3: Sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle

Espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a
1: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Circassi, per tots els públics. El circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
3: FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320.

0: platos combinados, menú diario y fin de semana.
1: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
1: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
1: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
1: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
1: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
1: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
1: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, chate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0
2: FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PNB.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: parlar amb Maria, l'Aram. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també, un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries, a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable, a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, doncs, dijous 30 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb Veolia, empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua, ha dut a terme una revisió dels hidrants ubicats al barri de Costa Cunit arran de les consultes i inquietuds sorgides els darrers dies entre el veïnat. L'actuació ha permès comprovar el correcte funcionament dels hidrants i verificar que la xarxa d'abastament manté la pressió habitual de servei. Durant les comprovacions, s'ha constatat que els hidrants es troben operatius i preparats per a ser utilitzats en cas d'emergència. L'Ajuntament i Veolia volen aclarir que els hidrants disposen d'una vàlvula de seguretat que habitualment roman tancada per evitar actes vandàlics o usos indeguts. Aquesta vàlvula és oberta pels serveis d'emergència, principalment pels bombers, en el moment en què és necessari utilitzar l'hidrant durant una intervenció. Per aquest motiu, en les imatges que han circulat recentment en la que es podia doncs, observar que inicialment no sortia aigua, ja que la vàlvula de pas no estava oberta, un cop accionada aquesta vàlvula, el cabal i la pressió disponibles són el que proporciona la manera permanent de la xarxa municipal Central d'Abastament d'Aigua, tal com s'ha pogut comprovar durant la revisió realitzada pels tècnics. L'Ajuntament de Cunit manté una coordinació permanent amb Veolia per garantir el correcte manteniment de la xarxa d'aigua potable i dels elements de seguretat associats i continuarà realitzant les revisions necessàries per assegurar el seu òptim funcionament. I l'Ajuntament de Cunit continua apostant per la innovació i la incorporació de les noves tecnologies al servei de la ciutadania. Una quinzena de treballadors municipals de l'Ajuntament de Cunit, entre agents de la policia local i personal de diferents departaments, han obtingut la titulació oficial que els acredita com a pilots de drons, d'acord amb la normativa vigent. Fins ara, l'autorització dels drons municipals estava vinculada principalment a les tasques de la policia local, especialment a través de la unitat dron, creada per reforçar la seguretat ciutadana, la vigilància preventiva i el suport als diferents dispositius policials. Amb aquesta nova formació, el consistori fa un pas més i amplia l'ús d'aquesta eina a altres serveis municipals, afavorint una gestió més eficient dels recursos públics. Els nous pilots podran donar suport a actuacions relacionades amb la inspecció d'espais públics, el seguiment d'obres municipals, la supervisió de l'estat del litoral i de les zones verdes, la planificació urbanística, la documentació gràfica de projectes, entre d'altres. David Marquiner, regidor de Tecnologia de l'Ajuntament de Cunit, destaca que aquesta formació s'enmarca en l'estratègia municipal de modernització de l'administració i de millora contínua dels serveis públics, apostant per la qualificació del personal i per la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una administració més eficient, segura i adaptada als nous reptes de la gestió local. I aquest passat cap de setmana, Cunit va esdevenir l'epicentre de l'activitat esportiva amb la celebració de diverses competicions que han omplert els carrers, la platja i les instal·lacions esportives del municipi de participants i aficionats. El dissabte passat, la platja de Cunit es va convertir novament en l'escenari d'una de les cites més destacades del calendari català de vòlei platja amb la celebració de la tercera edició del King and Queens of the Beach. Aquesta competició, caracteritzada pel seu format innovador, dinàmic i espectacular, va reunir un total de 11 parelles masculines i 11 femenines, oferint partits de al nivell i emoció fins al darrer punt de cada encontre. En categoria masculina, Ramiro Sensei i Víctor Salema es van proclamar Kings of the Beach 2026 després d'imposar-se en una final de gran nivell competitiu. La segona posició va ser per a Pablo Prieto i Xavi Pérez, mentre que Nahuel Tagliaterro i Taibot Torrelles van completar el podi amb una meritòria tercera plaça. Pel que fa a la categoria femenina, les actuals campiones de Catalunya, Katri Puri i Erika Kliuk-Manaite, es van coronar a Cunit com a Queens of the Beach 2026. Carolònia Barbosa i Yannick Tavernier van obtenir la segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura Garcia van completar el podi. La cerimònia d'entrega de premis va comptar amb la presència de la representant territorial d'Esports de Tarragona, Estefania Serrano, els regidors de l'Ajuntament de Cunit, David Marquinez i Xavier Lorenzo, el president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol, Eduard Torrent, i la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. La jornada de dissabte va continuar amb el tradicional 4x4 bàsquet nocturn de Cunit, que enguany va arribar a la seva 12a edició, on la competició de caràcter lúdic i esportiu es va celebrar al pavelló municipal Els Joncs i va estar organitzada per l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de l'Associació Bàsquet Cunit. La cita va reunir 120 equips participants en les categories de cadet, júnior i sènior, masculí, femení i mixta, que van gaudir d'una intensa jornada de bàsquet fins ben entrada la nit. També dissabte al vespre, el Passeig Marítim va acollir la primera edició de la cursa nocturna de Cunit, una nova proposta esportiva que va comptar amb una gran participació i amb distàncies adaptades a totes les edats, amb 5 quilòmetres, 800 metres i 300 metres. Els vencedors absoluts d'aquesta primera edició van ser Jacqueline Gómez Mamiam, del Baix Montseny, i Leo Contreras, del Club Atletisme Vilanova i la Geltrú, que es van imposar en la prova de 5 quilòmetres. Els resultats complets els trobareu a sportsmaniacs.com. Per posar punt final a un cap de setmana intensament esportiu, diumenge passat es va celebrar la 14a edició de l'Aqualó Cunit, una prova ja consolidada del calendari esportiu que va reunir participants en dues distàncies, la prova sprint amb 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de cursa a peu i la prova jove amb 300 metres de natació i 2 quilòmetres de cursa. A la categoria sprint, la victòria femenina va ser per a Paula Guerrero del Club Natació Sabadell, mentre que en categoria masculina el triomf va correspondre a Marc Zaragoza del Club Triatló Cornellà. Els resultats complets els trobareu a chipgroc.cat. Amb la celebració del King and Queens of the Beach i el 4x4 bàsquet nocturn com la primera cursa nocturna de Cunit i la 14a edició de l'Aqualó, Cunit ha tornat a demostrar que el seu compromís amb la promoció de l'activitat física i l'esport per totes les edats, consolidant-se com a un referent esportiu durant l'estiu al territori. D'altra banda, també recordem que el trenet turístic de Cunit torna, doncs, a estar en marxa. Des de l'Ajuntament de Cunit anunciem el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per a la localitat. El servei està operatiu diàriament fins al 23 d'agost i, per tal de facilitar l'accés de tothom, oferim 3 sortides cada vespre, concretament a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I també ho recordem, el concurs de castells de sorra, l'esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, dia 2 d'agost, a les 11 del matí i fins a 2:15 del migdia, a l'Espigó 5, davant de la plaça de turisme, el que per participar-hi les inscripcions es faran el mateix dia a 11:15 del matí, a les 10:30, al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia es farà el lliurament de premis, que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I Ràdio Cunit finalitza la seva programació regular aquest divendres amb un altre sorteig de premis al qual ens té ja acostumats. Entre els 25 premis que ja tenim habitualment, se suma també el show Bosley's Motor Show Extreme, el que està situat al kàrting del Vendrell, i el qual de Coma-ruga Baixa, i el qual doncs disposarem de 2 packs dobles per sortejar entre els nostres oients. A més, també tenim instal·lat el Circ Encantat aquí, al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, a Cunit, el qual demà estrena l'obra, a la qual doncs avui també tindrem una entrevista amb la seva directora artística del Circ Encantat, que ens ofereix, atenció, demà 10 entrades dobles a sortejar entre els nostres oients, i la resta de dies també 5 entrades dobles per al mateix dia de la funció, el qual reorganitzarem i sortejarem a través de la nostra pàgina de Facebook, Ràdio Cunit en majúscules, fins al 16 d'agost. Recordeu, doncs, que per participar és molt fàcil, només heu d'escriure al Facebook de Ràdio Cunit en majúscules, doncs, deixant el vostre nom i cognom, i entrareu en el sorteig d'aquestes fantàstiques entrades dobles pel Circ Encantat de Cunit. Però encara tenim més notícies. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana, i és que les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació i cultura marítima per evitar ofegaments. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegaments segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses, segons explica a l'Agència Catalana de Notícies el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament, AECSA, i director de Proactiva, Oriol Canals. Sovint relata hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. Canals recorda que el mar és un medi contrari a la vida humana i que la bandera groga requereix extremar les precaucions. No és per banyar-se amb una mica de cura. La bandera groga, de fet, és un dels principals maldecaps dels socorristes en el seu dia a dia. Canals insisteix que quan hi uneja les condicions de bany normal no són recomanables. S'ha de fer peu tota l'estona i que l'aigua l'arribi com a molt fins al genoll, alerta. El vicepresident de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, i director de Proactiva, avisa que si amb bandera groga l'aigua arriba al banyista per la cintura, es pot trobar amb un banc de sorra que es trenqui, que deixi de fer peu i pugui tenir un problema. La bandera groga, insisteix, determina una adversitat en les condicions marítimes. Per tot plegat, Canals considera que cal una cultura de mar molt més forta entre la ciutadania per reduir l'excés de confiança davant d'un medi que de per si és advers per les persones. Amb més conscienciació, assegura, la majoria de riscos són evitables. Un dels col·lectius més vulnerables davant d'aquest excés de confiança són les persones grans, ja que en molts casos van a la platja molt a primera hora del matí, quan encara no hi ha operatiu el servei de salvament i socorrisme. A més, molts d'ells confien tota la seva mobilitat al mar a les baranes o línies de vida que s'instal·len en alguns ajuntaments. És evident que una persona amb mobilitat reduïda necessita un suport, reflexiona Canals, que alerta que el risc apareix quan el mar no està totalment pla. Pot venir una onada, tirar-lo a terra i tenir complicacions. Això passa especialment al nord de Barcelona pel pendent d'entrada i donada del trencat que es dona. Aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els expliquem bé, comenta Canals. De fet, des de Proactiva expliquen que moltes vegades s'ha hagut d'ajudar a persones grans fora de l'horari de servei per aquestes circumstàncies, així com per persones que, sense saber nedar, entren al mar confinant doncs en la línia de vida. Amb el mateix objectiu, alguns indrets s'opta per col·locar també altres elements, com baranes metàl·liques per facilitar l'entrada al mar. Un dels municipis que ho ha anunciat doncs per aquest estiu és Badalona, on pels socorristes, però la barana és encara més perillosa perquè és un element fixa i contundent que pot provocar, a més de falsa sensació de seguretat, contusions de persones que quedin rebolcades per una onada. Un element, un nou element que ha aparegut aquest estiu en algunes platges del Garraf i la costa tarragonina són les platges de salvament ciutadà, un element creat per l'empresa danesa Lifboard, on l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí ha fet l'enllaç entre la companyia i els quatre ajuntaments que s'han avingut a fer una prova pilot. S'han instal·lat a Cambrils, al Baix Camp, Torredembarra, al Tarragonès, Sitges, al Garraf i Cubelles, també al Garraf. Es tracta d'una taula flotant que més d'un metre de llargada, pensada perquè qualsevol ciutadà que vegi un banyista en risc pugui ajudar-lo a sortir de l'aigua. La planxa té diverses nanses perquè la persona rescatada s'hi agafi i porta una corretja de seguretat que s'ha de col·locar a qui la llenci. Aquesta cinta fa d'enllaç entre la banyista i la persona que li presta ajuda. Els impulsors del sistema defensen que és una eina pensada per utilitzar en moments en què no hi ha servei de socorrisme i recorden que sempre cal avisar el 112. La taula té un xip GPS per facilitar l'actuació dels serveis d'emergències i alhora controlar possibles usos vandàlics. Els professionals, però, veuen amb cert recel l'aparició d'aquests elements. No pots esperar que la ciutadania faci una feina per la qual potser no està preparada, argumenta Canals. El fet que un ciutadà es cregui amb les condicions per rescatar-ne un altre que està en perill al mar és tan aleatori com tirar una moneda a l'aire i que surti cara o creu. Amb tot, Canals entén que es pugui obrir un debat quan el que es planteja és donar flotació de manera ràpida a la persona que està en problemes i sobre el paper minimitzant el risc d'ofegament, on de tota manera l'opinió dels professionals és que la mesura necessita un període de maduració més gran. Un dels ajuntaments que ha abraçat la proposta de les planxes és Cubelles, que ho veu en complement doncs a un servei de socorrisme que és molt limitat en horaris i calendari. El regidor de platges, Àlex Noeda, ho assimila a la funció que fan els desfibriladors a la via pública o en equipaments. Les taules fan un paper similar, però dins l'aigua, assegura. Noeda precisa que qualsevol persona que vulgui utilitzar la taula per ajudar un banyista ha de ser conscient que ella mateixa s'està posant en risc. Demana seny a qui es proposi utilitzar-la, ja que si algú no veu clar les seves condicions físiques, ho hauria de fer-la servir. No hauria de fer-la servir. Però encara tenim més notícies. La Diputació de Tarragona ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin optar als Premis Injuer Emprendipte.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO i estudis postobligatoris. En aquesta edició, els guardons compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en 4 categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com també 4 reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa el seu les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els Premis Injuer poden consultar les bases de convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre a dipte.cat. Els Premis Injuer arriben a la seva 7a edició, on fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen l'impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la Càtedra de la Universitat Rovira i Virgili, empresa sobre el moment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, vinculació de la Fundació URB i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Enguany, els reptes associats a cada etapa educativa estan dissenyats per potenciar l'esperit emprenedor i la innovació. Tots tenen en comú l'objectiu de transformar un problema real en una oportunitat. Pel que fa a la categoria d'ESO, el repte és: quin producte o servei trobeu a faltar en el vostre dia a dia com a estudiants? Pel que fa a la categoria de batxillerat, amb el repte: quin model de negoci podeu crear que ajudi als altres joves a treure valor del qual ja tenen, com objectes, temps, habilitats o coneixements? Pel que fa referència a la categoria de cicles formatius de grau mitjà, el repte és: quina idea podríeu crear que converteixi allò que és per un negoci local un problema, com per exemple residus, sobrants, materials no utilitzats, en un producte o servei comercialitzable? I la categoria de cicles formatius de grau superior, el repte és: quina empresa podríeu crear que utilitzi la tecnologia per resoldre un problema real del sector professional al qual us esteu formant? Recordeu, doncs, que el termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de setembre d'aquest any. Però encara tenim més notícies. Junts registra una proposta de resolució al Parlament per evitar un pla d'impuls a la gestió forestal i prevenció d'incendis a la vegueria del Penedès. Segons Eix Diari, davant de la gravetat de l'onada d'incendis forestals que ha patit la vegueria i el seu entorn immediat al llarg d'aquest mes de juliol, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per exigir una actuació immediata, coordinada i d'abast estructural al govern de la Generalitat. La iniciativa reclama implementar una estratègia de gestió forestal preventiva i un suport decidit a l'activitat agrària i vitivinícola de la vegueria com a eina clau de la resiliència territorial. Catalunya afronta un escenari marcat per l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, els períodes de sequera continuada i l'elevat risc de grans incendis forestals. Durant aquest mes de juliol, el Penedès ha viscut episodis d'alta gravetat que han posat de manifest la vulnerabilitat de la zona. Tenim l'incendi de l'Anoia entre el 6 i el 7 de juliol, el qual va afectar principalment el municipi de Carme, així com la pobla de Claramunt i Vilanova del Camí, amb una superfície cremada aproximada de 509 hectàrees. L'incendi del Pla de Manlleu, el 8 de juliol, iniciat al terme municipal d'Aiguamúrcia, es va estendre cap a municipis del Penedès i de l'Anoia, obligant a instal·lar el centre de comandament operatiu de Sant Jaume dels Domenys, afectant prop de 89 hectàrees. També l'incendi d'Aiguamúrcia, Torrelles de Foix i Pontons, el 13 de juliol, el que va avançar ràpidament obligant a evacuar diverses urbanitzacions i afectant a més de 140 hectàrees. I l'incendi de Cubelles amb Cunit, aquest passat 23 de juliol, declarat entre Mastrader a Cubelles i Costa Cunit, que va requerir un ampli desplegament de 11 dotacions terrestres, mitjans aeris i mesures de confinament. Davant d'aquesta situació, la diputada de Junts per Catalunya, Montse Ortiz, ha demanat al govern un canvi de rumb radical i ha denunciat la passivitat i la inacció de la Generalitat a l'hora de protegir el Penedès abans no arribi el foc. La vegueria del Penedès té una configuració especialment sensible als incendis forestals, on la massa forestal conviveix directament amb les urbanitzacions, conreus i nuclis viscuts. No podem continuar aplicant-hi receptes genèriques ni actuant a remolc de les emergències. El Penedès necessita un pla específic dissenyat sobre el terreny amb recursos suficients i planificació a llarg termini per reduir realment el risc d'incendi. Així mateix, Ortiz ha remarcat la necessitat d'implicació directa de l'administració catalana. Cal anticipació i una gestió forestal planificada. No podem deixar tota la responsabilitat de la prevenció a les esquenes dels ajuntaments, dels veïns o dels pagesos i viticultors que ja fan un esforç titànic per mantenir el territori viu mentre pateixen la inacció del govern. En aquest sentit, la diputada subratlla que la millor protecció és actuar abans de que el foc es declari. El manteniment de l'activitat agrària i molt especialment de la viticultura i dels conreus que configuren el mosaic agroforestal del Penedès redueix la continuïtat del combustible vegetal, actua com a tallafocs natural, facilita les tasques d'extinció i reforça la resiliència del territori davant del canvi climàtic. Què reclama la proposta de resolució? Mitjançant la proposta de resolució, Junts per Catalunya insta el govern de la Generalitat a l'estratègia específica pel Penedès. Durant uns 6 mesos, elaborant un termini de 6 mesos, un pla de gestió forestal i prevenció d'incendis propi per la vegueria, identificant zones d'alt risc, calendaris i recursos executius. També actuacions preventives immediates, incrementar de manera urgent treballs silvícoles, reducció de la càrrega de combustible forestal, manteniment de franges estratègiques i preservació del mosaic agroforestal. També reforç de línies d'ajuts, incrementar la dotació econòmica destinada a propietaris forestals, associacions forestals, explotacions agràries i ens locals. Pel que fa al programa de suport a la viticultura, aprovar en 6 mesos un programa específic de suport a les explotacions agràries i vitivinícoles com a eines de gestió del territori i prevenció d'incendis. I rendició de comptes anuals amb la presentació anualment d'un informe detallat davant del Parlament sobre l'execució pressupostària, actuacions realitzades i resultats assolits a la vegueria del Penedès. De manera complementària, el grup parlamentari ha tramitat una bateria de preguntes amb resposta escrita adreçades al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació per fiscalitzar l'acció del govern fins a la data. Quines actuacions de gestió forestal preventiva s'han executat a la vegueria des de l'inici de la legislatura amb detall de dates i pressupost? Quina planificació, calendari i inversió té prevista el departament per la resta de legislatura del Penedès? Quina superfície forestal de la vegueria disposa actualment d'instruments de gestió forestal aprovats i vigents per comarques? I quins recursos econòmics s'han destinat a ajuts per la gestió forestal i la prevenció i la xarxa viària forestal desglossats per comarca, municipi i línia d'ajut? D'altra banda, també segons el diari, la calor intensa anticipa la verema a la denominació d'origen Penedès i redueix les previsions d'excedents de raïm. Es permeten per primer cop les varietats ancestrals Velati i Marina Rion recuperades recentment. I és que les temperatures elevades i persistents sumades a la falta de pluja abundant han forçat l'avançament de la verema a la denominació d'origen Penedès, on la majoria dels cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana. Com ha passat en altres denominacions d'origen, els 3 dies, també és la verema més primerenca mai viscuda, batent el rècord del 2023. Esperem una collita supersana en qualitat, mentre que en quantitat, finalment, serà menys abundant del que s'havia especulat perquè el gra no s'ha engreixat molt, relata a l'Agència Catalana de Notícies el director de la denominació d'origen Penedès, Francesc Olivella. És la primera verema que el Consell Regulador acceptarà, doncs, les varietats ancestrals Velat i Marina Rion, recuperades recentment al Penedès i acabades d'avalar pels organismes estatals. Aquesta setmana ha començat un intens trànsit de tractors i temporers a les 4.500 hectàrees de vinyes de la denominació d'origen Penedès. En plena nova onada de calor, els barrets i les mànigues llargues per protegir-se del sol s'encampen i s'escampen entre els conreus a la que és la collita més anticipada de la història. Mai havíem començat tan d'hora, però és que tenim el raïm ja madur i no podem esperar més, apunta Josep Maria Albert, responsable dels escumosos clàssic Penedès dins de la denominació d'origen. Ressalta que necessiten recol·lectar el fruit poc madurat perquè realment l'escumós tingui frescor, acidesa i capacitat d'envelliment. A part de les varietats destinades a clàssic, també s'estan collint les que serveixen per elaborar la resta de vins, ja que la calor intensa està condicionant tota la campanya. Després d'un hivern a primera i primavera humits, el sector augura una collita molt abundant que permetria continuar escalant en la recuperació dels efectes dràstics de la sequera, indica doncs Francesc Olivella, amb tot el qual l'arribada de la calor a finals de maig i els termòmetres elevats fins ara han provocat un gir de guió, el que finalment estimen que no sobrarà molt raïm. Recentment, Unió de Pagesos es va manifestar al Penedès alertant que el conjunt del territori d'excedent de raïm podria arribar al 30%, tenint en compte totes les denominacions d'origen. Olivella precisa que aquesta xifra afecta especialment a la producció de cava, però no a la denominació d'origen Penedès. L'ENS preveu que, com a molt, l'excedent vorejarà el 8% com a màxim. Olivella no descarta que, durant l'agost, hi hagi el típic patac de pluja estiuenca que ajudaria a empènyer les varietats més tardanes i potser sobraria una mica més de raïm. Entre els motius dels excedents hi ha la lleugera recuperació de la producció de les vinyes, però Olivella assenyala sobretot la caiguda del consum mundial. Confia que el sector es podrà refer amb campanyes que facin valdre els vins de qualitat i que puguin seguir seduint noves generacions de consumidors. Considera que aquesta recuperació s'hauria de focalitzar en els vins blancs i escumosos, on hi ha molt de marge de millora, mentre que amb els negres la situació és més complicada. En comparació al volum de producció de les vinyes dels últims anys, els viticultors encara no han aconseguit arribar als nivells de raïm acollits que hi havia abans de la sequera, ni tampoc s'hi arribarà aquest any, adverteix Olivella, tenint en compte l'alternança entre anys de falta de pluja i períodes plujosos, cada cop serà més habitual tenir baremes diferents del que es considerava normal. Potser la collita d'aquest any comença a marcar una tendència, augura. Però encara tenim més notícies. I és que també des de l'Ajuntament de Cunit ens recorda que tenim afectacions al trànsit per al Cunit Music Festival. Amb motiu de la celebració del Cunit Music Festival, s'establiran talls de circulació per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'esdeveniment. Recordeu, a la carretera Clariana, el 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, de 6 de la tarda a 4 de la matinada. Al carrer Onofre Llopis, l'accés quedarà restringit i només es permetrà el pas a treballadors del festival, serveis essencials, veïns amb residència dins del recinte tancat. I també avui tenim el ple ordinari de la Diputació de Tarragona, doncs a partir de les 10 del matí. Al Palau de la Diputació de Tarragona, al Pagès de Sant Antoni, al qual podreu doncs disposar també de l'ordre del dia en la web www.dipta.cat. I també recordem el passi de cinema d'Etnobotànic i presentació de resultats del projecte de recuperació de varietats tradicionals del Baix Penedès. Demà a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Baix Penedès, impulsat pel col·lectiu Eixarcolant. Aquesta sessió començarà amb un passi de cinema etnobotànic i seguidament es presentaran les varietats agrícoles recuperades, un patrimoni viu que mereix ser reconegut i preservat. I el proper dimarts, dia 11 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic, a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el Sunrise Cunit torna després de l'espectacular edició de l'any passat. Aquest 13, 14 i 15 d'agost, el Passeig Marítim de Cunit es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu d'un ambient creatiu i vibrant. Recorda, el Passeig Marítim de Cunit, els dies 13, 14 i 15 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a

0: I no tenim temps per més. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, el qual us ofereix des de la redacció del Ventilador als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat des dels controls tècnics d'educació, un servidor, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, doncs tenim molta programació per oferir-vos. Doncs ara, a continuació, us deixem amb la previsió meteorològica, com sempre, ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró, el qual passem a repassar a continuació.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui. Dijous, dia 30 de juliol de 2026. Serà de bon temps amb sol i cel clar, major part del dia amb algun núvol baix a primera hora, on la temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima. Humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins a mig matí de garbí. La resta del dia on a la mar hi haurà una mica de marjol. Resumint, durant el dia sol i algun núvol. A tarda, sol, temperatura màxima 32 graus, mínima 24, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Per demà divendres, temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i tenen 31 o 32 a màxima i humitat alta i molta xafogó. Ben feble i variable fins a mig matí i de mitjorn o xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marjol. I començarem el cap de setmana també, a més també a la vegada a l'agost, igual que acabem el juliol amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda, amb temperatures altes que estaran entre els 24 i 31 graus de mínima i humitat alta amb molta xafogó, amb vent feble amb gregal al matí i mitjorn a la tarda, on a la mar hi haurà una mica de marejol, tot i que podríem finalitzar el cap de setmana amb pocs canvis i amb sol i núvols baixos al matí i cels més clars a la tarda. La temperatura baixarà una miqueta de nit, però pujarà també de dia, amb humitats altes i xafogons intenses i amb vents febles amb talars a primera hora i mitjons o garbins al migdia i a la tarda, on hi haurà també marejol. Doncs per continuar tota la setmana amb bon temps i sense canvis. I fins aquí, el temps. Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
5: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Ara sí. Per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
1: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
3: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: Casas. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Irisa.
2: D'Irisa. D'Irisa.
0: Jordi Casas House.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres a partir de les 7 del matí i en repetició els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Uf, quina calor.
6: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música vulguis o no. O no, o no, o no, o no.
7: Sí, més música.
6: Cunit Hits. Quan no hi ha programes...
8: Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
5: Uf, quina calor.
6: Doncs escolta el ventilador.
5: Tots els dies a Ràdio Cunit.
6: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
5: Amb Jordi.

0: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
1: Mójate con Radio Cunit.
2: Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
3: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Aquest estiu refresca't amb
7: Ràdio Cunit.
8: Ràdio Cunit.
9: Ràdio Cunit.
10: Ràdio Cunit.
11: Ràdio Cunit.
12: Ràdio Cunit.
13: Ràdio Cunit.
14: Ràdio Cunit.
15: Ràdio Cunit.
16: Ràdio Cunit.
17: Ràdio Cunit. Ràdio Cunit.
18: Ràdio Cunit.
19: Ràdio Cunit.
20: Ràdio
21: Cunit. Ràdio
20: Cunit. Ràdio Cunit.
22: Mucho bueno, Ràdio Cunit. 107.0. A mi gusta mucho.
23: Ràdio Cunit. Okay.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Radio Cunit.
2: Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el teu magazín matinal estiuenc refrescant per fer marxar la calor des de la vostra sintonia tant de dia com de nit aquí a Ràdio Cunit, on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com la nostra més ajuda-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa, no només tu, sinó també tu, eh? Crec que sí, els nostres oients, els cunitencs i també els turistes que venen a refrescar-se aquests dies a les nostres platges remullades pel Mediterrani, des d'aquí, des de Costa Cunit i fins a tota la província, tota la comarca, tot el poble i fins a Ràdio Cunit.
4: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
4: Il telefono della radio è il 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.cat.
3: Sí senyor, eh? I com la nostra web, com bé dèiem, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i també doncs les nostres xarxes socials, eh? Sí senyor, Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murxat o també missatge privat. Ai, ai, ai. Des d'aquí, doncs, també, com no, volem saludar a tota la gent que ens sintonitza. Anem a recordar les vies.
1: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
3: Sí senyor, a la producció Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro i molta més gent que passarem a repassar el nostre sumari d'avui dijous 30 de juliol de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, com sempre des d'aquí, des del Ventilador.
5: Sumari.
3: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també com no tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, el Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia, com a la resta de serveis de Rodalies i regionals. I de la Renfe passem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir, pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, a la 11, de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. Ens il·luminarem musicalment parlant també amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També esbrinarem quin és l'estat de les platges, tant de Cunit Ponent com Cunit Llevant, eh? De la mà del nostre company, en Josep Miró, aviam si tenim bandera verda. I com no, doncs també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 30 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem els consells per passar un bon estiu, eh? Consells per la calor, per als incendis o pel sol. De la mà d'Israel Rius o Juanjo Junquera. també altres sorpreses que ens arriben de la xarxa de comunicació local. I com no, doncs, també avui és dia de Mercadillo Municipal, el nostre poble, al qual connectarem amb la nostra reportera, m'has dit xerratxera, amb Agustina Lamorda, a la qual, com sempre, ens diu quins són, doncs, les parades, les ofertes del dia, tot el que es cou en el nostre Mercadillo, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i una comissaria de policia, al qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! I com nosaltres també, avui tindrem una entrevista molt especial. I com heu pogut advertir al nostre poble, ja tenim instal·lat el Circ Encantat, que trobem aquí al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe. Avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb Sònia, que és la directora artística d'aquest fantàstic circ, el qual ens ofereix, atenció, 10 entrades dobles per sortejar en el sorteig de demà divendres, i la resta de dies també 5 entrades dobles, doncs, que sortejarem en el nostre Facebook d'aquí de Ràdio Cunit. Tindrem, doncs, entrevista amb Sònia Miranda, la directora artística del Circ Encantat. I, a més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. En prendrem nota, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre t'enduràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Recordeu, demà, divendres, últim mega sorteig de la temporada. I podeu optar a tots aquests premis. Atenció, perquè tenim la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. També tenim l'Alma Music, amb aquesta classe de cano de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler 19 de Calafell Platja. De molt nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Monturiol 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab, al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al Bar La Pinya, dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, de per mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito, de la Diligencia. Sí, la Diligencia, que també ens ofereix dos vermuts més. I la Peixateria Cunit, cues de rap i ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. La Xurreria Belo, un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Hello! Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braceria hípica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, aquí en visita les seves instal·lacions que trobareu a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona, 185. I pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font, número 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social al castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim número 5, i la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, al carrer Josep Estivill 34 del barri de Navas de Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones, al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat tenim la Penya Bètica, amb aquest sopar per dues persones. I la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. El Saborea també ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I el Pollo Loco, també un lot de pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. et perdis les sessions de Som DJs Quilòmetre Zero. La Giralda de l'Arbós, una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I el Racó Dolç, també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda de Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debis cruzarte el pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú. A més a més, tenim Boss Lanes Motor Show Extreme en el kàrting de Comarruga a la Nacional 340 km 1188, que ens ofereix, atenció, dues entrades dobles. I el Circ Encantat, que tenim aquí instal·lat al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, ens ofereix pel sorteig de demà 10 entrades dobles a sortejar i la resta de dies 5 entrades dobles que realitzarem doncs a través del nostre Facebook de Ràdio Cunit. Recorda, Ràdio Cunit en majúscules. Allà podràs dir-hi, podràs deixar el teu nom i cognoms i entraràs en el sorteig d'aquestes entrades dobles del Circ Encantat, que avui, per cert, tindrem entrevista aquí a la nostra 5 Antonia. I des del teu magazín estiuenc matinal del ventilador per fer marxar la calor. Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit.

0: un cop d'ull als diaris.
1: I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dijous 30 de juliol de 2026, començant pel Diari de Tarragona, que enceta portada amb el barri del Nàstic, que tindrà modificat les seves bases. A Tarragona, els pressupostos exigeixen ara un 40% de vivenda social en lloc del 30% anterior. En fotografia de portada tenim a Patrícia Taradellas i Josep Cruzet a les golfes del Círcol. A Reus, Junts aconsegueix 500.000 d'euros pel Círcol, pactat amb el Ministeri de Cultura. A més, pel que fa a l'eclipsi, totes les precaucions són poques. Com observar amb seguretat amb el doctor Dols de l'Hospital Joan 23. I a Salou, el barri d'en Prius tindrà 3.400 pisos nous. Pel que fa a economia, Tarragona recupera el pols per ser crítica al Chemical Seat de la Unió Europea. I a més a la capçalera tenim a l'eclipsi, les teves ulleres, no te les perdis avui amb el Diari de Tarragona. A més, pel que fa al diari ara, enceta portada amb l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita se suma als Estats Units d'Amèrica en la guerra contra l'Iran. Riad participa en l'ofensiva contra les milícies pro-iranianes a l'Iraq en resposta als atacs de Teheran. L'operació militar reforça l'aliança entre Trump i Bin Salman i fa tema una nova escalada del conflicte al Golf. En fotografia de portada tenim aquesta supersequera a la meitat d'Anglaterra, on la crisi climàtica està, doncs, exacerbant tots els fenòmens meteorològics. Anglaterra viu el segon estiu de sequera que enguany afecta la meitat del país. En fotografia de portada tenim el Parc de Londres. A França i Espanya, la nova onada de calor, doncs, fa perillar el control dels incendis. També tenim entrevista a Jesús Moral, expert en PISA. En PISA hi ha hagut un error greu del departament. I pel que fa al reportatge, tenim la nova batalla que sacseja el futbol mundial. També tenim entrevista a Carlota Pi, presidenta de l'OLAUZ, el que diu que no tenim un deute desmesurat ni de bon tros. I a la capçalera tenim el quadern d'estiu. Per què cada cop hi ha més gent que prefereix no fer les vacances a l'agost? Laia Sanz diu que la millor nit d'estiu és dormir en una barca al mar. I marxem amb el punt avui, el qual enceta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta fotografia que reflexa gran part de tota la portada i amb el següent titular. El negoci d'estar en forma. El sector dels gimnasos esportius viu des de finals dels anys 70 una transformació que les cadenes han pres el protagonisme. Pel que fa al dia d'ahir, tenim en Lluís Simón, el que diu un govern que necessita millorar. I és que Illa i els consellers se'n van de vacances amb un incendi provocat per ells mateixos, l'informe PISA. Tenim també entrevista a Laura Borràs, expresidenta del Parlament, a la que declara que no he demanat mai un indult ni compassió, he demanat justícia. Crònica de David Portabella Sánchez, l'indult a Borràs atén al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I la crònica de Xavier Castillón, en Jaume, en Gerard i la circumstància. Pel que fa a l'esportiu, tenim a Rafinha i el repte de recuperar el seu millor nivell amb el Barça. El brasiler s'incorpora a l'estaix amb ganes de fer net de les lesions. Però tenim altres articles, com per exemple el de Marta Alós, titulat Indrets neusencs. Rosa Maria Bravo, Carmona, un bon portaveu. Diane Riba, no vull pagar. Teresa Márquez, informada arreu. Ana Serrano, l'Equador. Míriam Díez, eclipsi i la ciutat francesa. I José Rodríguez, la factura de la ciutat dispersa. A la capçalera tenim entrevista a Miquel Rius Torelló, compartícep de l'Avui, el que declara que les entitats han estat autèntiques escoles de catalanisme. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Terrassa. Esvorancs i mirada llarga. Entrevistes a Alicia Tomàs, de Vox, Ona Martínez, d'Esquerra Republicana, Meritxell Lluís, de Junts i Marta Jiménez, del Partit Popular. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portar amb aquesta fotografia on el desconsol de la Concepció és un fet. Concepció García observa desolada l'estat de casa seva totalment cremada a Navas del Rei, a Madrid, una població de 3.500 habitants que va ser evacuada en el pitjor incendi de la història d'Espanya. Ha estabilitzat el foc de la meseta després de cremar 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases. El més important és que ningú no ha mort, afirmen alguns afectats. D'altra banda, tenim la lluita global. Sánchez demana a la Unió Europea d'ubicar a Mallorca en un hub contra el foc. I sota l'ombra de la corrupció, tenim el jutge que imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a la UCO. La UDF rastrejarà els moviments en els comptes de Zapatero, les filles, la secretària i el soci. D'altra banda, Ayuso compra un àtic per fer reunions entre cometes mentre reforma la seva seu oficial. I pel que fa a entrevista, Karim Adeyemi, jugador del Futbol Club Barcelona, declara que sóc senzill i creatiu. Alguns diuen que sóc estrany. A Catalunya, els manters canvien l'estratègia de venda al carrer. I tenim el fiasco registrat a Catalunya, el qual és inaudit en la història de les proves PISA. El pitjor precedent, fins ara va passar a Dinamarca, però va ser la meitat de greu que l'actual. A més, en Musk creu que la intel·ligència artificial guanyarà la intel·ligència humana d'aquí a 5 anys. El magnat afirma que els diners seran irrellevants d'aquí una dècada. Marxem ara amb el periòdico de Catalunya, el que ha encetat portada precisament amb el viol, que descriu la sentència com una victòria moral. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala la desocupació de l'Institut B9 de Badalona. El Tribunal desestima un recurs d'uns ocupants contra la interlocutòria de desallotjament de desembre de 2025 i diu que l'Ajuntament va considerar la seva vulnerabilitat social. En fotografia de portada tenim a Zamora, que reviu la por del foc. Un incendi es descontrola a Fermosell després de la devastació del 2025, mentre les flames donen una treva a Àvila i Madrid i mantenen l'atenció a Castelló. D'altra banda, Sánchez porta 20 decrets al 2026, el tercer màxim històric de la democràcia. I pel que fa al projecte, tenim el sector cultural que aplaudeix la futura Companyia Nacional de Dansa de Catalunya. També tenim anàlisi patrimonial. El jutge autoritza noves indagacions en els comptes de Zapatero i de les seves filles. A la Fira de Barcelona acollirà al novembre un congrés sobre habitatge assequible. I pel que fa a investigació, la terapeuta dels Andic va ser a Collbató 2 setmanes abans de la caiguda. Acabem i ho fem amb El País. El que enceta portada amb l'àtic de luxe del govern d'Ayuso, el que només és d'ús residencial. El pla d'ordenació urbana no permet oficines en plantes superiors a la primera en edificis d'aquesta zona de Madrid. La presidenta es diu víctima d'una campanya de desprestigi. L'operació, doncs, desenvolupa una tormenta política enmig del silenci dels populars. I en fotografia de portada observem a Isabel Díaz Ayuso ahir durant una roda de premsa a Madrid. A més, tenim emergència climàtica. Sara Agnesen, ministra per la Transició Ecològica, diu que el Partit Popular ha d'aclarir si es suma al negacionisme o al pacte. I tenim el foc a prop de Zamora, el que recia a Castelló i dona una treva a Madrid. A més, Brussel·les apunta que l'alt risc d'incendis s'extén a tota Europa. I brigadistes a la carrera per evitar que es reprodueixin les flames. Però encara tenim més titulars. Rússia ordena la búsqueda i captura de Pavel Durov, fundador de Telegram. Moscú acusa l'empresari de col·laboració terrorista. A més, el líder d'Aliança usa la via urgent per la plaça de la seva filla. I l'arribada diària de centenars d'africans desborda Ceuta. A la capçalera marxem en futbol. Expedient contra Gavi i jugadors argentins per la trifulca del Mundial de Futbol 2026. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que feien referència a les diverses portades dels diaris de casa nostra, com de Mitjà General, El Punt, el diari de Tarragona, el diari Ara, l'Avui, el que seria, doncs, també el periòdico de Catalunya, La Vanguardia i El País. Totes les edicions d'avui dijous 30 de juliol de 2026. Ara actualitzem aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i dos carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva, per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
1: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: sí, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudana, especialistas en casutadas, denominació d'origen, IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristòfol 3, Cunit.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú.
3: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell.
4: Aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0, de la freqüència modulada.
5: Ràdio Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia, com també la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, pel que seria la R2 i la R2 Nord, circulació amb demores mitjanes que poden superar els 40 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de cable. A causa d'aquesta incidència, la infraestructura, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu. Els trens de la línia R11 efectuen parada a totes les estacions del seu recorregut entre Sant Andreu i Sant Celoni. Pel que fa a l'Ara del Sud, la circulació va doncs, realitzant-se amb relativa normalitat i complint-se els teòrics horaris previstos. A la R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I pel que fa doncs, a Loderies Lleida, a la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga, Puigcerdà i la Tour de Querol, el que es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Fabri Puig i Puigcerdà, la Tour de Querol. A la R13, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques i entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, es manté un servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i la Plana, Picamoixons. Una incidència també afecta la R14. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Molta paciència.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui. Dijous, dia 30 de juliol de 2026. Serà de bon temps amb sol i serà clar amb això part del dia amb algun núvol baix a primera hora, on la temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima. Humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins a mig matí de garbí. La resta del dia on a la mar hi haurà una mica de marjol. Resumint, durant el dia sol i algun núvol. A tarda, sol, temperatura màxima 32 graus, mínima 24, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Per demà divendres, temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i tenen 31 a 32 a màxima i humitat alta i molta xafogó. Ben feble i variable fins a mig matí i de mitjorn o xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marjol. I començarem el cap de setmana també, a més també a la vegada a l'agost, igual que acabem el juliol amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda, amb temperatures altes que estaran entre els 24 i 31 graus de mínima i humitat alta amb molta xafogó, amb vent feble amb gregal al matí i mitjorn a la tarda, on a la mar hi haurà una mica de marejol, tot i que podríem finalitzar el cap de setmana amb pocs canvis i amb sol i núvols baixos al matí i cels més clars a la tarda. La temperatura baixarà una miqueta de nit, però pujarà també de dia, amb humitat altes i xafogons intenses i amb vents febles amb talars a primera hora i mitjons o garbins al migdia i a la tarda, on hi haurà també marejol. Doncs per continuar tota la setmana amb bon temps i sense canvis. I fins aquí el temps.

0: I arriba a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Aquí aprofitant els últims minuts que queden abans del divendres.
0: I tant, eh? Divendres ja, por fin, viernes, cap de setmana i vacances, com ha de ser, eh?
1: Sí,
0: però
1: senyor.
0: No avancem a aconteixements. A veure, quina proposta ens poses avui?
1: Avui és l'aniversari de la Kate Bush i escoltarem el seu tema Babushka.
0: Babushka, perfecte, doncs anem a escoltar-lo i moltes felicitats també per la mateixa Kate Bush. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i si de vol ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de començar a repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs de la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona amb el cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el 10. El triplex de la 11, el 365, 365. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 45, 49, 53, 55, 56, 67, 75, 78 i 83.
1: Ai, que pelotazo, que pelotazo, que me ha tocado el cuponazo.
0: El sorteig de midia de la 11, el número premiat és el 25 de setembre de 2004 amb el 2 de trèvols. El cupó diari, el 51.971, 51971, de la sèrie 42. I fins aquí, doncs, el que serien les combinacions guanyadores del sorteig de la Organització Nacional de Secs de la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí, el nostre cuponazo.

L'estat de les platges amb Josep Miró. L'estat de les platges, tant de Cunit, Ponent com Llevant, d'avui dijous, dia 30 de juliol de 2026. Informacions que ens facilita la nostra companya, en Josep Miró, ens diuen que avui tenim bandera verda, doncs, durant tot el dia, tot i que podríem estar alerta, doncs, d'un petit canvi de groga en algun moment del dia. Com sempre, recomanem doncs, que sigueu les indicacions tècniques de Protecció Civil com també dels nostres socorristes i que tingueu un molt bon bany a les nostres platges en el dia d'avui.

I ara és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 30 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'avinguda de Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98. 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim. 977 16 13 50.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, es el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 30 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem, atenció, a l'any 1339, on Pere el Cerimoniós exigeix jura de vassallatge a Jaume III de Mallorca. A partir d'aquí comencem avançant i saltem molt i molt i molt endavant, arribant al 1749 a Espanya, on comença la Gran Batuda. Operació promoguda pel marquès d'Ensenada i Ferran VI d'Espanya per tal d'acabar amb els gitanos d'Espanya entre 9 i 20.000. I arribem al segle XX, on tal dia com avui de l'any 1909, a França, el tsar Nicolau II de Rússia inicia una visita oficial. Tal dia com avui de l'any 1930, a Montevideo, Uruguai, la selecció d'Uruguai es proclama vencedora del primer Mundial de Futbol celebrat el mateix dia. I 9 anys després, a Danzig, s'agreuja irreversiblement la crisi entre Alemanya i Polònia per la ciutat. El mateix any, a Bèlgica, es produeix la inauguració del canal Albert. I el 1948, al número 57 de la revista Pulgarcito, es produeix la primera aparició conservada de Zipi Zape a la història La Caseta de Banys, encara que Escobar ja havia publicat còmics similars abans. I arribem al segle XXI. Un tal dia com avui de l'any 2008, a Mart, des del laboratori del vehicle explorador Fènix, es detecta que mostres analitzades confirmen l'existència d'aigua al planeta Mart. I fa 3 anys enrere, el 2023, a França, Demi Vollering es proclama campiona del Tour de França. I bé, doncs, fins aquí, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 30 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: I dins el programa Ventilador d'aquest estiu aquí a Ràdio Cunit anem a citar ara alguns consells de salut per als campistes, ja que molt de vosaltres durant l'estiu opteu per anar de càmping. I és que anar de càmping ens ofereix una relació agradable amb la natura, perquè gaudim de l'aire lliure i el sol. I per a que aquest contacte amb l'entorn sigui plenament saludable, cal que tinguem en compte alguns consells de salut. Començarem per les mesures d'higiene i prevenció. Primer de tot, mantingueu una bona higiene personal. Renteu-vos sovint les mans i utilitzeu les dutxes. Eviteu una exposició excessiva al sol sense protecció. Utilitzeu cremes de protecció solar, barret o gorra i ulleres de sol per evitar les cremades. També limiteu l'exercici físic durant les hores amb temperatures més altes i utilitzeu roba ampla per evitar les insolacions. En dies molt calorosos, preneu líquid sovint, preferiblement aigua, per evitar la deshidratació. També utilitzeu sabatilles quan us dutxeu i quan aneu a la piscina o a la platja, ja que en haver-hi un trànsit molt elevat de persones es poden transmetre malalties encara que el terra estigui net. I no deixeu els infants sols. També mantingueu una dieta equilibrada. Consumiu especialment fruites i verdures. I seguiu les indicacions i els consells que us donin els responsables del càmping. Citem ara els consells d'higiene dels aliments. Primer de tot, renteu-vos les mans abans de manipular aliments. També utilitzeu sempre aigua apta per al consum humà per beure i cuinar. Renteu amb aigua abundant les fruites i les verdures que consumiu crues. Netegeu les superfícies on prepareu el menjar. Conserveu al refrigerador els aliments que ho requereixin i separeu els crus dels cuits. I si no en teniu, cal que preveieu la compra diària i que mantingueu el menjar protegit i en llocs frescos. També cuineu bé els aliments per garantir l'eliminació dels gèrmens, especialment les hamburgueses, salsitxes, truites i cremes. També prepareu les racions de menjar justes que hagueu de consumir i elaboreu els àpats amb la mínima antelació possible, especialment les salses i maioneses, i no les guardeu quan s'obrin. També netegeu tots els estris de cuina i de menjar després de fer-los servir. I protegiu els aliments d'insectes, rosegadors i altres animals. I com a consells per la higiene de l'entorn, cal dir que cada residu al seu lloc. Els residus domèstics són reciclables i si s'han de separar correctament. També separeu els residus de vidre, els de plàstic, els de cartró i els de matèria orgànica per fer-ne la recollida selectiva. També depositeu els residus en bosses ben tancades al contenidor adequat. Així evitareu males olors i la presència de mosques, rosegadors i altres animals indesitjables. Utilitzeu les papereres i ajudareu a preservar l'entorn net i en condicions higièniques. I per últim, tingueu en compte que no esteu sols. El respecte entre les persones millora molt la convivència. Aquests eren alguns dels consells per si aquest estiu, en aquests pròxims dies, t'animes a anar de càmping.
1: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
2: Está escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit 107.0.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
7: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
8: Ara
6: sí, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
8: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco.

0: la radio más refrescante de la Costa Dorada.
1: El Santoral i aniversaris.
2: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on sempre ens diu els sants a destacar i a felicitar, com també els aniversaris dels famosetes. L'espai per les felicitacions, dedicatòries, homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, el que faci falta, vaja. Ja ho saps, home, truca i participa.
3: The telephone number is 977-674-918.
4: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674-918. 977-674-918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674-918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674-918. 977-674-918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674-918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocuny.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i les nostres xarxes socials.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia. I doncs, com no, des d'aquí també, doncs, recordar que tota la gent que participa s'emporta numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. I a més, de banda de tot això també, aquests dos packs dobles per al Motor Show Extrem del càrting de Comarruga, i també aquestes 10 entrades dobles per demà pel Circ Encantat, eh? I la resta de dies ho farem per Facebook, eh? Cada dia 5 packs dobles pel Circ Encantat aquí a Cunit, eh? Doncs, bé, dit això, ara sí, és el moment de repassar el nostre santoral del dia d'avui. De dijous 30 de juliol de 2026 volem felicitar Sant Abdó, Augusta, Donatila, Gerard, Emeteri, Julita, Leopold, Maria Jesús, Màxima, Rufí, Septímnia, Silva, Terenci i Urso. Moltes felicitats, eh? Com també a destacar Arnold Schwarzenegger, el que avui és el seu aniversari, en fa 79, eh? Nascut a la ciutat de Graz, a Àustria. Famós culturista, actor i polític austríac, nacionalitzat nord-americà. El 1967 va guanyar el campionat de culturisme amb el títol de Mister Univers. I el 1970 i 80 guanyava en 7 ocasions la competició de Mister Olímpia. El 1970 va començar a fer cinema i portava, doncs ja portava com a protagonista més de 40 pel·lícules. Va adquirir fama internacional amb Conan el Bàrbaro, el 1982. Va arribar a l'estrellat definitiu amb The Terminator, el 84, i The Predator, el 87. I altres pel·lícules destacables foren The Running Man, el 87, Total Recall, als anys 90. Com a político fou també governador de Califòrnia entre el 2003 i el 2011. I també, doncs, les últimes pel·lícules són Aftermath, 2017, i Terminator Dark Fate, el 2019. També l'any 96, el Terminator 2, eh? Actualment encara fa alguna que altra pel·lícula. Arnold Schwarzenegger, moltíssimes felicitats. Però també volem felicitar altra gent, el que és el seu aniversari, i doncs agafarem el nostre telefonotron i tornarem a provar-ho, perquè ahir ja la vam trucar perquè era el seu sant. Avui és el seu aniversari i truquem, em sembla que a les Illes Canàries, o sigui, quan són les 11:40, una hora menys, a la Comunitat Autònoma Canària, a les 10:40 del matí, des de les Illes Canàries, a Marta Pardell, a veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. És que ja la tenim de vacances en allà remullant-se. Potser està a la platja, potser està esmorzant, potser... Bueno, sembla ser que no agafa la línia. Tornem a provar-ho, a veure, doncs, si ara sí és possible de posar-nos-hi en contacte, a veure si dona línia. Ara sí dona línia, i a veure, doncs, si podem fer-li aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit a la nostra companya. Hola? Marta Pardell. Hola, bon dia, Marta Pardell, sisplau.
6: Hola, molt bon dia.
2: Avui és el teu aniversari, veritat?
6: Sí, Avui és el meu aniversari.
2: Felicitats! I per partida doble, perquè ahir també va ser el Sant i vam intentar de connectar, però em sembla que et tenim de vacances, veritat?
6: Efectivament, estem de vacances. Ahir em vas pensar per l'avió, em penso quan em vas trucar.
2: Sí.
6: O sigui que, però avui ja estem al lloc, a destinació, celebrant-ho bé.
2: Es pot saber on o no?
6: Sí, sí, a les Canàries.
2: Ah, molt bé.
6: Mireu, estic ara mateix,
2: sí,
6: aquí, al Faro de Maspalomas.
2: Toma ja.
6: Gran... Si heu vist la pel·lícula, coneixeu, i sí, és un lloc que jo estimo molt abans d'aquesta pel·lícula, he vingut moltes vegades, m'agrada aquesta zona.
2: Sí.
6: Llavors, doncs, aquest any, pensant en fer una escapada de relax, vam dir, ostres, Maspalomas, en família, gaudint-ho.
2: Molt bé.
6: Passant-ho molt bé, molt de sol, ara fent una volta, aprofitant, perquè avui farà, tenim una onada de calor a les Canàries.
2: Sí.
6: I avui s'enfilarà bastant la temperatura, més del que és habitual.
2: Caram, doncs a refrescar-se toca, eh?
6: Oh, i tant, sí, sí, el següent pas és, no sé si sentiu, però estic al costat de la platja.
2: Sí.
6: I es van sentint les onades. I el següent pas és ficar-se a l'aigua. Però de moment aprofitem, que ara no fa tanta calor,
2: sí,
6: per fer una volteta i gaudir una mica del paisatge. Que és
2: home, i celebrar el dia com ha de ser, eh? Es poden saber quants es fan o no avui?
6: Sí, jo no tinc cap problema. Avui en faig 49.
2: Caram, tu, 49 i ben posats. I l'any que ve a celebrar-ho per tot lo alto, eh?
6: No, no, és que l'any que ve ja s'està planificant la superfesta que muntarem, perquè ho farem amb una amiga que tenim en comú, ja,
2: sí,
6: ho
2: bueno, que també farem, ha col·laborat aquí a la ràdio. Sí.
6: Exacte.
2: Com la Gemma Solsona, de Dictes a l'Escriptura.
6: Això mateix, com vam fer amb els 40 anys, ja ho vam fer juntes i va ser un èxit.
2: Sí.
6: Doncs ja estem buscant lloc i tot, i bé, confiem en alguna actuació de DJ, d'algun que coneixem,
2: saps? Sí.
6: Que sí?
2: A veure, doncs a veure.
6: Hi haurà de tot, hi haurà de tot.
2: Hi haurà de tot i esperem que sigui més i millor, com ha de ser, eh? Per cert, Marta, t'han caigut molts regals en el dia d'ahir i en el dia d'avui?
6: Doncs Déu-n'hi-do, no em puc queixar, eh? M'han caigut bastant, perquè tinc, doncs mira, dues bosses de mà, un vestit, un collaret... No, no, no em queixo, no em queixo. Estic molt amb un dibuix del meu nen, que m'ha fet un dibuix molt bonic.
2: Ah, molt bé.
6: Sí, no em queixo, perquè han caigut molts regals i tots m'han agradat.
2: Caram, escolta, doncs nosaltres volem fer un regal musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
6: Ai, a veure, mira que, espera't, ara m'has enganxat, perquè...
2: En tinc dues preparades,
6: però... He pensat una fa molt de temps, i si el Jaume em trucava al meu aniversari li demanaré...
2: Sí.
6: Oh, ja sé quina era.
2: Quina?
6: És de Mil King.
2: Sí.
6: In My Eyes,
2: ara. In My Eyes, mira, ja la tenim aquí. Molt bé, doncs, i tant, anem a posar-te-la ràpidament i, a més, et donarem numeret, pel sorteig de premis, a veure si et toca alguna coseta. Doncs mira, t'emportes el 211, Escolta, fem una excepció, avui participes, Escolta'm.
6: Va, ja m'avises, per això.
2: A més, com que estàs de vacances, doncs no estàs en actiu a la ràdio, per tant, ets oient i pots participar.
6: Perfecte.
2: Doncs, escolta'm, doncs que vagi molt bé el dia i, escolta'm, a disfrutar-ho per molts anys, I, com no, de part de tots els teus amics, també desitjar-te un feliç dia i per molts anys en vida nostra, d'acord?
6: Moltes gràcies a tu, Jaume, i a tot Ràdio Cunit, que sou meravellosos, sempre truqueu, i és meravellós tenir aquesta trucada, perquè a mi fa molta il·lusió, ni que sigui una estoneta, estar a la ràdio també en el dia del meu aniversari.
2: Clar que sí, i per molts anys. Petonets i abraçades, Marta, que vagi bé!
6: Un petó molt gran, adéu!
2: Siau!

I en espera de connectar amb Agustín Lamorda, que no hi ha manera, que havíem, ens havia posat d'acord que ara la trucàvem i ara sembla ser que se li ha apagat el telèfon, doncs intentarem doncs, de localitzar-la. Seguim amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients, ens arriba aquest tema d'Smile, a què aprofitarem també doncs, per donar numeret, atenció, al 200, ens havien quedat, doncs, a veure si trobem aquí els numeret, aquí està, el 241 Diana García, 242 Eva de la Peña, 243 Zoe Gómez, 244 Fernando Gómez, 245 Encarna Arcilaga, 246 Juan Pablo Rodríguez, 247 Josep Macià, el 248 Joana Paredes, 249 Natàlia Alba, 250 Àfrica San Martín, 251 Gemma Arsó, 252 Clàudia García, 253 Yolanda García, 254 Conchi Villegas i amb el 255 el Toni Catavila.

0: I ara sí, és el moment de connectar amb la nostra reportera de la gent, amb Agustina Lamorda, a la que, com sempre, doncs, es desplaça a la nostra Mercadillo Municipal, situada aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'Avinguda de la Font i la Comissaria de Policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a marcar reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina Lamorda, la que ens ofereix les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des de l'altre costat del fil telefònic. Agustina, què tal estem? Molt bon dia!
1: Bon dia i bona hora, bon dia i molta calor.
0: Sí, oi?
1: Bueno, avui he baixat a nada, un moment, perquè no se podia. Baixar a comprar una nova bolsa perquè estava al mercat, ple, però escolta, una calor que te moria, de veritat, eh?
0: Gram.
1: I sí, clar,
0: a banda de la calor, havia molta gent, havia moltes paradetes.
1: Sí, que havien paradetes, hi havia gent, sí, amb paraguas, tapada debajo de los tordos, perquè fa molta calor, molta calma. Però havia molta cosa, eh? Havia un mercadillo maco, això sí, és veritat.
0: Sí.
1: Però jo he comprat diverses coses i, bueno, una borra i cap a casa, però el mercadillo havia de tot, havia roba, havia sabates, havia verdura, havia de tot, melón, cindra, de tot.
0: Molt bé, i amb això avui què farem per dinar?
1: Avui farem espagueti.
0: Ai, que bons! Però com els faràs? A la bolognesa, a la carbonara?
1: Sí, més o menys a la carbonara els farem.
0: Així, amb formatge?
1: Com? Sí, amb formatge, que ens agrada molt. Dues vegades al mes pensem pasta. Després, gazpacho, ben fresquet. Un got ben ple de gazpacho.
0: Sí.
1: Posem pepino picadé dintre del gazpacho a torcer, com trompezones. I després, pues, los postres i el cafè, i ja està. Avui tenim això.
0: Ah, molt bé.
1: Demà ja veurem. Però avui tenim los espagueti, el gazpacho, i després, pues, cindra o meló. Tenim de tot una mica.
0: Molt bé, perfecte. I el consell del dia quin és avui?
1: Bueno, el consell del dia, pues, a veure, com sempre t'he dit, a veure aquí, que s'apaguen los focos, por favor, que s'apaguen los fuegos, por favor, que no passa lo que está pasando, que mai en la vida, mira que yo soy gran, y bueno, yo he dit sempre a foc, pero no com aquesta vegada, yo no sé si és una cosa que ho fan, si se fa sol, si hi ha gent que se dedica a això, no lo sé. Però és una pena, casa, persona, les cases ja mai més se recuperaran, mai més.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè la gent mai més tindrà en casa persones que se l'han cremat, imagina't, perquè jo tinc una amiga ja fa molts anys.
0: Sí.
1: I mai més ha aconseguit una casa.
0: Ai, casa. Què hi farem?
1: Lo que es de todo. Pues bueno, y ahora pues para rendir alegría. Voy una canción de Nino Bravo avui.
0: A ver, aquí na.
1: La que te surti, porque tens faena y no voy que libre o la que tú vulgues.
0: Perfecte, doncs mira, ja està sonant la de libre, que ja la tenim per aquí, i després per acabar la sardana, no, també? Pels petits dansaires o no?
1: Mana?
0: I després, per acabar, les petites ensaïdes, oi?
1: Sí, avui la Santa Espina.
0: Molt bé, perfecte, doncs amb això ens quedem. Doncs, Agustina, moltíssimes gràcies. Sí. Molt bon estiu, molt bon estiu. Recordem que avui és l'últim dia que agafem vacances ja i que ja no tornarem fins a finals de setembre a la nostra sintonia. O sigui que, Agustina, moltíssimes gràcies i, escolta'm, molt bones vacances, eh?
1: Igualment, Jaume, igualment tu i tu pare, que disfrutem molt.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Agustina, i també a tota la família. Petons i abraçades.
1: Gràcies.
0: I fins a la tornada, d'acord? Adéu-siau. Bon dia.

Amb aquest tema musical aprofitant també per demanar numeret amb el 256 a Sílvia Capdevila, amb el 257 a Maite Soler, 258 a Cristina Navarrete, 259 a Ingrid Ortiz, 260 a Noelia Sendra, 261 a Lalo Sendra, 262 a l'Àngels Lorca, 263 a Ana Fernández, 264 a Josep Peris, com també doncs amb el 266 a Argimiro Girón, 267 a Maria Luz Sánchez, 268 a Mari Carmen Cortés, 269 a Javi Altamirano i amb el 270 a Juan Macías. Acabem amb la Santa Espina d'Obeses i de la Cobla Berga Jove, Cor d'Obeses. Amb aquest tema arribem al punt horari de les 12 del migdia, des de la vostra sintonia, aquí, al ventilador.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castilla y León, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
2: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominación de origen, IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit.

0: Doncs bé, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres dins de la secció de la cançó de l'estiu, la qual, com sempre, doncs, repassem de la mà del nostre company Vicenç Peridó dins del programa El Ventilador. Vicenç, què ens portes per aquesta setmana?
1: A part de molta calor, direm de que aquesta setmana, que estem ja situats a l'any 1975, era l'estiu de 1975, està a les acaballes del dictador, i llavors semblava que la cosa es començava ja a descocar-se una miqueta. La prova està que, per exemple, la cançó guanyadora de l'estiu,
0: sí,
1: si te'n recordaràs, d'aquella de Saca Wekicheli,
0: sí, és veritat,
1: del grup Desmadre, més amb el nom del grup ja,
0: ja ho diu tot.
1: Ja ho deia tot. Aquesta, com a molt, se'm van portar tots el premi per endavant. En quines cançons competia? Competia amb Melina, de Camilo Sesto, o Son Rumore, de Rafael Alcántara, Rumore, o competia amb Paloma Blanca, de George Baker Selection, o Bella Sin Alma, de Rico Cochante, Rosana, de Los Diablos, o Un Millón de Amigos, del Roberto Carlos.
0: Sí.
1: Deia, Roberto Carlos, sí. Cançons bones, i que, perquè veiem que la cançó de l'estiu era una cançó totalment diferent de lo que escoltàvem durant l'any. Era una cançó de desmadre.
0: Clar que sí.
1: I per això, però per avui no seguirem el whisky.
0: No?
1: Perquè ara, amb la calor que fa, fotre'ns un whisky...
0: Sí, encara sobrem més, eh?
1: Encara sobrem més. Què et semblaria escoltar la que era el número 5, El Bimbo, de Jorge Dan?
0: Hombre, Jorge Dan, que torna a l'atac, clar que sí!
1: A l'atac, eh?
2: Bailemos el...

0: Ai, el Jorge Dan, que per cert és francès, no?, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, però fincat a Espanya, o sigui... Mm-hmm. Ell amb la seva coreografia, dreta-esquerra, dreta-esquerra...
0: Sí, sí, sí, i rodejat de bones dones.
1: Sempre, sempre. Sí, sí, però dir-li el que vulguis, però l'home ha vingut moltíssims discos.
0: Sí, sí, sí, i tant.
1: I sobretot moltes cançons de l'estiu, que ja en portava 10 o 11. Hem de dir que l'any 76, que no tocarem cap d'elles, el passem de llarg, però és per recalcar una miqueta el que havíem dit abans de sentir el Jorge Dan. Uh-huh. I és de que si el Sac a Whisky Chelly va quedar primer, doncs vinga, què passa? Que Los Golfos, el grup que es deia Los Golfos, creien Què passa contigo, tío?
0: Hombre.
1: O La Ramona de Fernando Esteso.
0: Ui.
1: O Hay que lavalo de la xaranga del tio Norio. O sigui, van sortir uns bodrios de cançons, però es col·locaven a les cançons.
0: Però colaven, colaven.
1: Colaven, es col·locaven dintre de la cançó de l'estiu. Però farem un salt, perquè ja estem a les acaballes d'aquest espai, però tant passarem ràpidament a una de les cançons de que va ser a l'any 1980. Va ser creada al voltant de l'any 1976, el grup, grup que es va crear al voltant de la personalitat del presentador excèntric i cantant, que era Javier Gurruchaga.
0: Hombre,
1: sempre anava disfressat i feia aquelles
0: maquillat carotes, també, sí,
1: aquelles
0: sí.
1: Mímiques que es movia, feia tota una paròdia a l'home, i va treure aquella cançó que va ser guanyadora l'any 1980 de la cançó d'estiu, Viaje con nosotros.
0: I tant, mítica, mítica.
1: Mítica.

0: sus viajes
1: loro. Mític tema que a més a més no sé si també va donar, sí, aquesta cançó va donar nom a un mític programa de televisió que també dirigia el mateix Gurrutxaga. El viatge con nosotros, que també era molt esperpèndic, i recordo aquell programa amb els seus convidats, era com un circ allò, perquè a més també sortien gent, nans, liliputienses, gent grassa, gent petita, gent de tots colors, vaja.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Diguem que, si saltem així, per anar ràpids i fent una miqueta de marca del que ens va venint.
1: Molt bé.
0: Parlem que el 81, el baile de los pajaritos de la María Jesús i su acordeón. O l'any 82, el primer premi, Bailando Alaska i los Pegamoides.
1: Sí.
0: Tenim el 83, era Vamos a la playa de Regueira. Si ens anem cap al 84, Escuela de Calor. En
1: mítica.
0: Ràdio Futura.
1: I tant.
0: I el 85, el Jordi Dan amb l'Africano. Però jo em quedo amb el segon, puesto de la cançó d'estiu de 1985. Hawaii, Bombay.
1: I tant, i tant.
0: Escoltem-la.
1: A més, et dona gust, d'anar a una illa paradisíaca i perdre's per les platges.
0: Ara, què seria? A Hawaii o a Bombay?
1: Ah, això ja no ho sé, ja.

0: Ai, seguim suspirant. Com sí, podrem anar a Bombai o a Hawaii, eh?
1: Encara no ho tenim clar, això.
0: Encara no, eh?
1: El que sí que hem de tenir de clar és que aquesta cançó estava insertada amb l'àlbum Ja viene el sol.
0: Mm-hmm.
1: El sol l'hem de recordar sempre, si no l'estiu sense sol.
0: Si no, malament.
1: És, eh?
0: Sí, sí.
1: D'aquí saltaríem l'any 86. No te olvides la toalla, va ser la més... com a molt, eh? Com a mm-hmm. molt, la número 1. Ens recordem qui la cantava, Puturru de Foix.
0: Sí, senyor.
1: Eh? O també tenim l'any 87 la Bamba, per los Lobos, en tipus rock. També l'any 88 Ben Devórame Otra Vez, de Lalo Rodríguez. Aquesta es va cantar molt i molt i molt, eh?
0: Mm-hmm.
1: Després, l'any 89, Aquí no hay playa, el grup de Refrescos.
0: Sí, senyor.
1: Eh? També hi havia la Lambada, us en recordeu que van intentar col·locar aquest ball, que no va cuajar, eh?
0: Uh-huh.
1: La Lambada, però ells insistien amb ell, a més no poder. L'any 90, Soldados de l'Amor, del grup Olé Olé, eh? O hi havia també l'any 91, Sopa de Caracol. Com pots dir, perquè cançonetes que no la recordem en gaire. Una que sí recordarem, que sembla que és curiós, és Amigos para Siempre, de los Manolos.
0: I tant.
1: 1992, Olimpiades.
0: Ai, les mítiques Olimpiades de Barcelona, que acabaven així.
1: Acabàvem amb Manolos.
0: I amb el Constantino Romero dient a la gent que sortís de l'escenari que això no s'ensorrava allò, eh?
1: I tant.

0: Quins records aquells, eh? Quin estiu, quin estiu. Un estiu on me recordo que tothom, no havia vist un estiu on tothom estigués tan il·lusionat, eh?
1: Molt. Hi havia una il·lusió que flotava en l'aire, eh? Tant els que els agrada l'esport com que no,
0: com
1: eh?
0: Com els que no, eh?
1: Com els que no.
0: Però és que la majoria de gent no sabia d'esport, ni sabia qui corria ni res. El que sí sabia és que es feia aquí a Barcelona i que va comportar, doncs, també un canvi a la ciutat, també, doncs, i també a l'extensió a Catalunya i a Espanya, també.
1: Sí, sí, sí, sí. Efectivament que sí.
0: I també, doncs, situar-nos en el mapa, clar.
1: Sí, això per llogi ens va donar molt de peu, eh?
0: I tant, Déu-n'hi-do, eh?
1: No, obstant, hem de dir que van estar molt ben muntades.
0: I tant, i tant. Home, i encara són un referent, eh? Encara són un
1: sí,
0: referent, eh?
1: Sí.
0: Avui dia? Molt bé, i què més tenim?
1: Però llavors tenim que l'any 93, la primera cançó, la que estava com més destacada, La gota fria, de Carlos Vives. L'any 94, La barbacoa, de Jordi Dan.
0: Mm.
1: Tenim l'any 95, El tiburón, de Proyecto Uno. O tenim... també hi havia l'any 95, te'n recordaràs d'aquella cançó, El venau, el venau.
0: Sí, senyor.
1: De Los Cantantes, crec que eren.
0: Mm-hmm.
1: Doncs aquesta també es feia un hueco entre les cançons d'estiu. Tenim el 96, La Macarena, de Los del Río. L'any 97 va ser La flaca, de Jarabe de Palo. I l'any 98, La copa de la vida, del Ricky Martin.
0: Mm-hmm.
1: Però jo el que destacaria i em quedaria amb la de l'any 1999, que va estar durant molts anys tocant-se i va ser número 1 de 1999. La cantava Chayanne i el
0: Ai.
1: Nom Salomé. Ritme, ritme.
0: Quins records!

0: Ai, ai, ai, la Salomé, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, sí, sí, va. Aquesta va tindre èxit bastants anys següents, eh? O
0: sigui, i tant.
1: Festes majors...
0: I encara, encara sona. Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Molt bé, i per acabar, Vicenç, què tenim?
1: Pues ja diríem que a partir d'aquí totes les cançons ja eren purament estiu, estiu, estiu, estiu. No hi havia una cançó que s'escoltés normalment durant l'any, que destaqués per bonica i es vengués a l'estiu com a cançó d'estiu. Que a vegades van anar descafeinant. Més direm que la cançó de l'estiu estava cada vegada, com diríem, més fluixes, cada vegada era pitjor. Uh-huh. Ja molta gent ja no la seguia. Una epidèmia de música espantosa va inundar les discoteques, les emissores de ràdio, una música que és una barreja de reggaeton i electro i que tots els temes sonen per l'estil.
0: Tots són iguals, sí.
1: Totes són igual. Les lletres...
0: També.
1: Pena. Fan verdadera pena. Però no, això és el que hi ha. Nosaltres no podem posar res més que el que està sonant.
0: Clar, i a més també sobre gustos ho has escrit tu.
1: Clar, l'any passat, per exemple, recordem del Tacatà amb Tacabro.
0: Sí.
1: O Comando Tiburón.
0: I tant.
1: O...
0: Bueno, i ara, Vicenç, també, a més, estic detectant molt que aquest any s'estan reversionant, i suposo que d'altres anys ha passat, reversionar versions passades. Per exemple, hi ha cançons com el Saturday Night, el Take On Me o d'altres, dels anys 90, dels anys 80, dels anys 70, que ara tornen a sonar el 2013.
1: Clar, és que hem de dir, per mi que s'ha esgotat ja, el filó s'ha esgotat, ja diuen, pues si allò era bona, és com les pel·lícules, saps? Ja no, quina pel·lícula hem de dirigir? No ho sé, tu. Però com que fa 40 anys aquella va ser molt bona,
0: doncs agafem-la, fem un refrito,
1: i fem un refrito a veure què fem, no?
0: Uh-huh.
1: I, és clar, potser una pel·lícula és ben diferent a una peça musical, no?
0: Uh-huh. I tant.
1: Em sembla que nunca fueron buenas segundas versiones, no?
0: Això és veritat, això és veritat.
1: Diria, jo ara el que diria és que... Quina serà la cançó de l'estiu? Per què no agafen la gent que de veritat segueixi una migueta i siguin capaç, amb el teu permís,
0: que, sí,
1: que ens truquin i es diguin, jo crec, jo aposto per aquesta cançó.
0: Que ens truquin o que ens escriguin en el mail o en el nostre Facebook. I doncs, si escriuen i diuen la gent les seves opinions, doncs poden... mira, a la gent que escrigui i participi d'aquesta i que ens proposi cançons de l'estiu, doncs se'ls farà un sorteig a part i tindran més possibilitat que els toqui premis. Què et sembla?
1: Magnífic.
0: Doncs mira, Vicenç, moltíssimes gràcies doncs, per la teva col·laboració aquest un estiu més aquí a Ràdio Cunit, i esperem que per molts estius més també, i també t'esperem la temporada que ve, toquem fusta. I amb què acabarem avui, Vicenç?
1: Pues jo diria que per treure una miqueta de... tornar una altra vegada al passat.
0: Molt bé.
1: No per res, eh? És a dir, acabem on vam començar, a l'any 1960.
0: Molt bé.
1: I quina és una de les cançons que van sonar i que vam ballar en tots els guateques d'aquella època? Dude Amico, 15 anys tiene mi amor.
0: Ai, i tant. Doncs Vicenç, moltíssimes gràcies i que passis un feliç estiu, d'acord?
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, una abraçada.
1: Una abraçada ben forta. Bon estiu.

història dels mundials a Com Ràdio. Corea i Japó 2002.

L'any 1996, la FIFA aprova per unanimitat que els països de Corea i Japó organitzaran conjuntament el Mundial del 2002, el primer del segle XXI. Serà la primera Copa del Món en la història celebrada en territori no europeu ni americà i per primer cop també dues seus compartiran l'organització del màxim esdeveniment futbolístic. La inversió per poder tirar el Mundial endavant en territori asiàtic serà espectacular. Només en la construcció i reforma d'estadis els costos s'elevaran a 4.500 milions de dòlars. Corea construeix íntegrament 10 estadis, mentre que Japó en fa 8 de nous i en reforma 2. El primer acord al que s'arriba és que el partit inaugural es disputarà a Corea i la final a Japó. Els 32 equips que participen al torneig queden enquadrats en 8 grups de 4, la meitat a Corea i l'altra meitat a Japó. La gran absència al Mundial és l'Holanda de Van Gaal, un equip ple d'estrelles que no ha pogut passar un grup de classificació amb Irlanda i Portugal. La resta de grans seleccions està present en la cita mundialista.

0: La selecció espanyola es presenta a la cita asiàtica buscant l'enèsima oportunitat de fer alguna cosa destacada en un Mundial. Espanya ha fracassat estrepitosament 4 anys abans, ara José Antonio Camacho és l'entrenador. Amb ell, Espanya ha arribat fins als quarts de final a l'Eurocopa del 2000. Ara intentarà passar el tall impossible. Miquel Àngel Nadal disputa el seu tercer Mundial amb Espanya.
1: Camacho va voler inculcar que anàvem al Mundial no solament a arribar a quart, sinó que anàvem a guanyar. Més o manco tots eren conscients que aquesta vegada han d'arribar lluny i més o manco anaven jugant. Al principi ens adaptam ja bé al debut, guanyam l'altre partit i anem passant fins que després arriba el moment de jugar contra Corea.
0: En efecte, Espanya fa una primera fase impecable. Debuta contra Eslovènia i guanya per 3-1 amb gols de Raúl, Valerón i Hierro de penal. En el segon partit, victòria contra Paraguai també per 3-1, dos de Morientes i un altre cop Hierro de penal. I finalment, l'última víctima és la selecció de Sud-àfrica, a la que Espanya derrota per 3-2 amb gols de Mendieta i dos de Raúl. L'equip de Camacho passa a vuitens amb 9 punts, confirmant-se com un dels equips més en forma del torneig.

0: La selecció del Brasil forma el grup C amb Turquia, Costa Rica i la Xina. Una vegada més, la polèmica prèvia a la Copa del Món ve generada al voltant de la figura de Romario. En aquesta ocasió, el seleccionador és Luis Felipe Scolari, que tot i la pressió popular i mediàtica per incloure el davanter en la llista pel Mundial, es mostra inflexible i decideix prescindir-ne. Romario ja té 36 anys, però està en forma i marcant molts gols. Factors extraesportius sembla que tenen un pes important en la decisió. Luis Méndez és periodista brasiler.
1: Guaraná patrocinava la selecció brasileña i Romario tenia un patrocini particular, que era Coca-Cola. Ahí fue que se hizo el veto a Romario. Lo procuraron para que rescindiese el contrato con Coca-Cola y no lo quiso. Entonces, el entrenador asumió la responsabilidad para que esta cosa de comercial no afectase la dignidad de la selección, de la Confederación Brasileña. Entonces, no llevaron Romario por eso, solamente por eso.
0: A la selecció brasilera no li van malament les coses sense Romario. Amb un joc no del tot brillant a la primera fase, s'aprofita de la debilitat dels seus rivals per guanyar els 3 partits que disputa, anotant 11 gols i classificant-se amb facilitat pels vuitens. Precisament, un dels rivals de Brasil és la Xina, una modesta selecció asiàtica que debuta en un Mundial. El serbi Bora Milutinovic, un especialista consumat en dirigir Copes del Món, ha estat el gran artífex de la gesta. Tot i perdre tots els partits del Mundial, la participació en el torneig és un rècord imborrable pels xinesos.
2: Fue importante porque el equipo logró, después de 44 años, su primera calificación. Fue fiesta nacional, no logramos un resultado positivo, no anotamos ningún, que fue tristeza para todos los aficionados, pero el equipo cuanto menos hizo su esfuerzo.
0: Després de dirigir el 86 a Mèxic, el 90 a Costa Rica, el 94 als Estats Units, el 98 a Nigèria i ara el 2002 a la Xina, Bora Milutinovic estableix un rècord complicat de superar, haver entrenat en 5 mundials consecutius a 5 seleccions diferents.

0: La selecció alemanya arriba al Mundial sense fer soroll ni massa pretensions. Els teutons, campions del 90, han fracassat als Estats Units i a França. El debut és contra la dèbil Aràbia Saudita. Jörg Wolfrum, periodista alemany.
1: Fue un resultado sorprendente, eso sin duda. ¿Sí? Nadie esperaba que Alemania iba a ganar o iba a hacer 8 goles por más que jugaba contra Arabia Saudita. Eso no, encima, el último día, en los últimos días, los jugadores alemanes, Schneider, por ejemplo, que hizo un hermoso tiro libre, metió un hermoso tiro libre en ese partido, dicho que, bueno, sabíamos que el arquero de Arabia Saudita atajaba, o era un muy buen arquero, al Daejea, pero al final, bueno, el equipo no era competitivo y Alemania lo tenía bastante fácil a hacer todos esos goles. Realmente lo que le sorprendió al mismo equipo de poder arrancar tan fácil el Mundial.
0: Alemanya comença el Mundial fent-li 8 gols a Aràbia, 8-0, un resultat poc habitual en el futbol modern i menys en un torneig d'alt nivell com un Mundial. Miroslav Klose s'estrena amb un hat-trick. Els alemanys, sigui com sigui, comencen trepitjant fort. A partir del debut, la trajectòria d'Alemanya a la primera fase serà còmoda. En el segon partit, l'equip entrenat per Rudi Völler empata a 1 contra Irlanda amb un altre gol de Klose i acaba imposant-se a Camerun per 2-0. De nou, marca Klose. Però dos homes són ja les figures clau en l'esquema de la selecció alemanya. Michael Ballack i, sobretot, un porter que arriba al Mundial en un moment de forma esplèndid, Oliver Kahn. Alemanya passa a 8ens amb molta facilitat i uns grans números. 7 punts i 11 gols a favor per només un d'encaixat. Pel que fa a la resta de resultats de la primera fase, destaquen els aconseguits pels dos equips locals. El grup D, Corea del Sud, es classifica com a líder per davant dels Estats Units i de Portugal, que es queda fora. L'eliminació tan prematura dels portuguesos és una altra de les grans decepcions a la primera fase.

De la seva banda, Japó també passa com a líder del grup H per davant de Bèlgica i Rússia amb 7 punts. Finalment, Mèxic lidera el grup H davant d'Itàlia, que amb 4 punts, com gairebé sempre, passa la primera fase pels pèls.

El Mundial de Corea i Japó està marcat per les múltiples queixes sobre les actuacions arbitrals, en especial pels ajuts que reben les dues seleccions locals. Les sospites comencen a fer-se alarmants en els vuitens de final entre Corea i Itàlia. Itàlia queda eliminada en un partit molt polèmic. Francesco Totti és expulsat per l'àrbitre equatorià Byron Moreno, que també anul·la un gol molt dubtós a Tomasi i, en general, es mostra massa rigorós amb els italians. Itàlia perd per 2-1 amb un gol al minut 117 del coreà An. Precisament An és jugador del Perugia i el seu president, com a represàlia, li rescindirà el contracte en considerar-se ofès per haver eliminat el seu país al Mundial. Itàlia sencera se sent atracada i l'escàndol és total, però Corea ja està als quarts de final.

0: Japó, l'altre anfitrió no corre la mateixa sort i és eliminat per Turquia. Brasil, en un partit molt treballat, es desfà de Bèlgica, 2-0, amb gols de Rivaldo i Ronaldo. Alemanya guanya per la mínima a Paraguai amb gol a l'últim instant de Neville. La sorprenent Senegal elimina Suècia per 2-1 a la pròrroga. Estats Units passa als quarts deixant fora Mèxic i, finalment, Anglaterra goleja Dinamarca 3-0. Els quarts de final estan servits. Alemanya, Estats Units, Senegal, Turquia, Brasil, Anglaterra i Corea, Espanya.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 dels espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions, afectant a prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Masllorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. I pel que fa a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid també estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. I minut de silenci avui a Barcelona per condemnar la mort violenta d'una dona a mans de la seva parella, Sant Martí. Ens amplia aquesta informació Marc Dalmau. Bon dia.
3: Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, en què una dona de 34 anys perdia la vida assassinada a mans de la seva exparella. Al capdavant de la concentració hi havia Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica i ha destacat que des del 2012 hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya.
2: Gràcies, bon dia. Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i també les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor també estan modificant els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT registra retencions importants en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i això genera fins a 19 quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'està treballant en la retirada del vehicle. D'altra banda, també en sentit Tarragona, també a l'AP7, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident, en aquest cas a Subirats. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes i també trobar l'autor del crim.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
5: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
6: Este verano Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
5: Dexter Ferruy, te
9: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
10: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
11: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Joyería Castillo.
12: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
1: Joyería Castillo.
12: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
1: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
12: ¿De qué?
1: De ser feliz.
11: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
13: Viu l'estiu a Radio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marí.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte. I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així. I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb. Per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping. Ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria, are you reading?
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo, our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he's enjoying, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens allotgem, ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és doncs la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria, en pregunta, you are seeing Jane tomorrow. Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria, is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria... Molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard? I l'última frase, we are staying in a hotel. We are staying in a hotel. Com seria la seva forma interrogativa? Molt bé, la seva forma interrogativa seria, are we staying in a hotel?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Gia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, doncs, dijous 30 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb Veolia, empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua, ha dut a terme una revisió dels hidrants ubicats al barri de Costa Cunit arran de les consultes i inquietuds sorgides els darrers dies entre el veïnat. L'actuació ha permès comprovar el correcte funcionament dels hidrants i verificar que la xarxa d'abastament manté la pressió habitual de servei. Durant les comprovacions, s'ha constatat que els hidrants es troben operatius i preparats per a ser utilitzats en cas d'emergència. L'Ajuntament i Veolia volen

manteniment de la xarxa d'aigua potable i dels elements de seguretat associats i continuarà realitzant les revisions necessàries per assegurar el seu òptim funcionament. I l'Ajuntament de Cunit continua apostant per la innovació i la incorporació de les noves tecnologies al servei de la ciutadania. Una quinzena de treballadors municipals de l'Ajuntament de Cunit, entre agents de la policia local i personal de diferents departaments, han obtingut la titulació oficial que els acredita com a pilots de drons, d'acord amb la normativa vigent. Fins ara, l'autorització dels drons municipals estava vinculada principalment a les tasques de la policia local, especialment a través de la unitat dron, creada per reforçar la seguretat ciutadana, la vigilància preventiva i el suport als diferents dispositius policials. Amb aquesta nova formació, el consistori fa un pas més i amplia l'ús d'aquesta eina a altres serveis municipals, afavorint una gestió més eficient dels recursos públics. Els nous pilots podran donar suport a actuacions relacionades amb la inspecció d'espais públics, el seguiment d'obres municipals, la supervisió de l'estat del litoral i de les zones verdes, la planificació urbanística, la documentació gràfica de projectes, entre d'altres. David Marquiner, regidor de Tecnologia de l'Ajuntament de Cunit, destaca que aquesta formació s'enmarca en l'estratègia municipal de modernització de l'administració i de millora contínua dels serveis públics, apostant per la qualificació del personal i per la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una administració més eficient, segura i adaptada als nous reptes de la gestió local. I aquest passat cap de setmana, Cunit va esdevenir l'epicentre de l'activitat esportiva amb la celebració de diverses competicions que han omplert els carrers, la platja i les instal·lacions esportives del municipi de participants i aficionats. El dissabte passat, la platja de Cunit es va convertir novament en l'escenari d'una de les cites més destacades al calendari català de vòlei platja amb la celebració de la tercera edició del King and Queens of the Beach. Aquesta competició, caracteritzada pel seu format innovador, dinàmic i espectacular, va reunir un total de 11 parelles masculines i 11 femenines, oferint partits de al nivell i emoció fins al darrer punt de cada encontre. En categoria masculina, Ramiro Sensei i Víctor Salema es van proclamar Kings of the Beach 2026 després d'imposar-se en una final de gran nivell competitiu. La segona posició va ser per a Pablo Prieto i Xavi Pérez, mentre que Nahuel Tagliaterro i Taibot Torrelles van completar el podi amb una meritòria tercera plaça. Pel que fa a la categoria femenina, les actuals campiones de Catalunya, Katri Puri i Erika Kriuk-Manaite, es van coronar a Cunit com a Queens of the Beach 2026. Carolònia Barbosa i Yannick Tavernier van obtenir la segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura Garcia van completar el podi. La cerimònia d'entrega de premis va comptar amb la presència de la representant territorial d'Esports de Tarragona, Estefania Serrano, els regidors de l'Ajuntament de Cunit, David Marquinez i Xavier Lorenzo, el president de la Comissió Tècnica d'Àrbitres de la Federació Catalana de Voleibol, Eduard Torrent, i la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora. La jornada de dissabte va continuar amb el tradicional 4x4 bàsquet nocturn de Cunit, que enguany va arribar a la seva 12a edició, on la competició de caràcter lúdic i esportiu es va celebrar al pavelló municipal al Joncs i va estar organitzada per l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de l'Associació Bàsquet Cunit. La cita va reunir 120 equips participants en les categories de cadet, júnior i sènior, masculí, femení i mixta, que van gaudir d'una intensa jornada de bàsquet fins ben entrada la nit. També dissabte al vespre, el Passeig Marítim va acollir la primera edició de la cursa nocturna de Cunit, una nova proposta esportiva que va comptar amb una gran participació i amb distàncies adaptades a totes les edats, amb 5 quilòmetres, 800 metres i 300 metres. Els vencedors absoluts d'aquesta primera edició van ser Jacqueline Gómez Mamián, del Baix Montseny, i Leo Contreras, del Club Atletisme Vilanova i la Geltrú, que es van imposar en la prova de 5 quilòmetres. Els resultats complets els trobareu a sportsmaniacs.com. Per posar punt i final a un cap de setmana intensament esportiu, diumenge passat es va celebrar la 14a edició de l'Aqualó Cunit, una prova ja consolidada del calendari esportiu que va reunir participants en dues distàncies, la prova sprint amb 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de cursa a peu i la prova jove amb 300 metres de natació i 2 quilòmetres de cursa. A la categoria sprint, la victòria femenina va ser per a Paula Guerrero del Club Natació Sabadell, mentre que en categoria masculina el triomf va correspondre a Marc Zaragoza del Club Triatló Cornellà. Els resultats complets els trobareu a chipgroc.cat. Amb la celebració del King and Queens of the Beach i el 4x4 bàsquet nocturn com la primera cursa nocturna de Cunit i la 14a edició de l'Aqualó, Cunit ha tornat a demostrar que el seu compromís amb la promoció de l'activitat física i l'esport per totes les edats, consolidant-se com a un referent esportiu durant l'estiu al territori. D'altra banda, també recordem que el trenet turístic de Cunit torna, doncs, a estar en marxa. Des de l'Ajuntament de Cunit anunciem el retorn del trenet turístic, una de les nostres propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per a la localitat.
El servei està operatiu diàriament fins al 23 d'agost i per tal de facilitar l'accés de tothom, oferim tres sortides cada vespre.

0: Concretament a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut serà a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. I també us recordem el concurs de Castells de Sorra, l'esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, dia 2 d'agost, a les 11 del matí i fins a 2:15 del migdia, a l'Espigó 5, davant de la plaça de Turisme, el que per participar-hi les inscripcions es faran el mateix dia a 2:15 del matí, a les 10:30, al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, cap a la 1 del migdia es farà el lliurament de premis, que compta amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. I Ràdio Cunit finalitza la seva programació regular aquest divendres amb un altre sorteig de premis al qual ens té ja acostumats. Entre els 25 premis que ja tenim habitualment, se suma també el show Bolsleys Motor Show Extreme, el que està situat al kàrting del Vendrell i al qual de Coma-ruga Baja, i al qual doncs disposarem de dos packs dobles per sortejar entre els nostres oients. A més, també tenim instal·lat el Circ Encantat aquí, al pàrquing de l'estació de Rodalies de Renfe, a Cunit, el qual demà estrena l'obra, a la qual doncs avui també tindrem una entrevista amb la seva directora artística del Circ Encantat, que ens ofereix, atenció, demà 10 entrades dobles a sortejar entre els nostres oients, i la resta de dies també 5 entrades dobles per al mateix dia de la funció, el qual reorganitzarem i sortejarem a través de la nostra pàgina de Facebook, Ràdio Cunit en majúscules, fins al 16 d'agost. Recordeu, doncs, que per participar és molt fàcil. Només heu d'escriure al Facebook de Ràdio Cunit en majúscules, doncs, deixant el vostre nom i cognom, i entrareu en el sorteig d'aquestes fantàstiques entrades dobles pel Circ Encantat de Cunit. Però encara tenim més notícies. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana, i és que les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació i cultura marítima per evitar ofegaments. En plena campanya de bany, les xifres d'ofegaments segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses, segons explica a l'Agència Catalana de Notícies el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament, AECSA, i director de Proactiva, Oriol Canals. Sovint relata hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. Canals recorda que el mar és un medi contrari a la vida humana i que la bandera groga requereix extremar les precaucions. No és per banyar-se amb una mica de cura. La bandera groga, de fet, és un dels principals maldecaps dels socorristes en el seu dia a dia. Canals insisteix que quan hi uneja les condicions de bany normal no són recomanables. S'ha de fer peu tota l'estona i que l'aigua l'arribi com a molt fins al genoll, alerta. El vicepresident de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, i director de Proactiva, avisa que si amb bandera groga l'aigua arriba al banyista per la cintura, es pot trobar amb un banc de sorra que es trenqui, que deixi de fer peu i pugui tenir un problema. La bandera groga, insisteix, determina una adversitat en les condicions marítimes. Per tot plegat, Canals considera que cal una cultura de mar molt més forta entre la ciutadania per reduir l'excés de confiança davant d'un medi que de per si és advers per les persones. Amb més conscienciació, assegura, la majoria de riscos són evitables. Un dels col·lectius més vulnerables davant d'aquest excés de confiança són les persones grans, ja que en molts casos van a la platja molt a primera hora del matí, quan encara no hi ha operatiu el servei de salvament i socorrisme. A més, molts d'ells confien tota la seva mobilitat al mar a les baranes o línies de vida que s'instal·len en alguns ajuntaments. És evident que una persona amb mobilitat reduïda necessita un suport, reflexiona Canals, que alerta que el risc apareix quan el mar no està totalment pla. Pot venir una onada, tirar-lo a terra i tenir complicacions. Això passa especialment al nord de Barcelona pel pendent d'entrada i donada del trencat que es dona. Aquests elements venen amb la idea d'ajudar a certs col·lectius, però cal que els expliquem bé, comenta Canals. De fet, des de Proactiva expliquen que moltes vegades s'ha hagut d'ajudar a persones grans fora de l'horari de servei per aquestes circumstàncies, així com per persones que, sense saber nedar, entren al mar confinant doncs en la línia de vida. Amb el mateix objectiu, a alguns indrets s'opta per col·locar també altres elements, com baranes metàl·liques per facilitar l'entrada al mar. Un dels municipis que ho ha anunciat doncs per aquest estiu és Badalona, on pels socorristes, però la barana és encara més perillosa perquè és un element fixe i contundent que pot provocar, a més de falsa sensació de seguretat, contusions de persones que quedin revolcades per una onada. Un element, nou element que ha aparegut aquest estiu en algunes platges del Garraf i la costa tarragonina són les platges de salvament ciutadà, un element creat per l'empresa danesa Lifeboard, on l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí ha fet l'enllaç entre la companyia i els quatre ajuntaments que s'han avingut a fer una prova pilot. S'han instal·lat a Cambrils, al Baix Camp, Torredembarra, al Tarragonès, Sitges, al Garraf i Cubelles, també al Garraf. Es tracta d'una taula flotant que més d'un metre de llargada, pensada perquè qualsevol ciutadà que vegi un banyista en risc pugui ajudar-lo a sortir de l'aigua. La planxa té diverses nanses perquè la persona rescatada s'hi agafi i porta una corretja de seguretat que s'ha de col·locar a qui la llenci. Aquesta cinta fa d'enllaç entre la banyista i la persona que li presta ajuda. Els impulsors del sistema defensen que és una eina pensada per utilitzar en moments en què no hi ha servei de socorrisme i recorden que sempre cal avisar el 112. La taula té un xip GPS per facilitar l'actuació dels serveis d'emergències i alhora controlar possibles usos vandàlics. Els professionals, però, veuen amb cert recel l'aparició d'aquests elements. No pots esperar que la ciutadania faci una feina per la qual potser no està preparada, argumenta Canals. El fet que un ciutadà es cregui amb les condicions per rescatar-ne un altre que està en perill al mar és tan aleatori com tirar una moneda a l'aire i que surti cara o creu. Amb tot, Canals entén que es pugui obrir un debat quan el que es planteja és donar flotació de manera ràpida a la persona que està en problemes i sobre el paper minimitzant el risc d'ofegament, on de tota manera l'opinió dels professionals és que la mesura necessita un període de maduració més gran. Un dels ajuntaments que ha abraçat la proposta de les planxes és Cubelles, que ho veu en complement doncs, amb un servei de socorrisme que és molt limitat en horaris i calendari. El regidor de platges, Àlex Noeda, ho assimila a la funció que fan els desfibriladors a la via pública o en equipaments. Les taules fan un paper similar, però dins l'aigua, assegura. Noeda precisa que qualsevol persona que vulgui utilitzar la taula per ajudar un banyista ha de ser conscient que ella mateixa s'està posant en risc. Demana seny a qui es proposi utilitzar-la, ja que si algú no veu clar les seves condicions físiques, ho hauria de fer-la servir. No hauria de fer-la servir. Però encara tenim més notícies. La Diputació de Tarragona ha obert el període perquè els centres d'ensenyament de la demarcació puguin optar als premis Injuer Emprendipte.cat, destinats a fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'ESO i estudis postobligatoris. En aquesta edició, els guardons compten amb una dotació total de 8.000 euros distribuïts en 4 categories, 1.300 euros per cada projecte guanyador, com cada també 4 reconeixements de 700 euros. L'alumnat dels centres educatius que presentin la sol·licitud per optar als premis rebran, a més, una formació complementària que posa el seu les eines adequades per tal de facilitar la materialització d'idees empresarials que donin solució als reptes plantejats. Els centres interessats a participar en els Premis Injuer poden consultar les bases de convocatòria i presentar les seves sol·licituds fins al pròxim 30 de setembre a dipte.cat. Els Premis Injuer arriben a la seva 7a edició, on fins ara hi han participat 2.325 alumnes de 38 centres educatius de la demarcació. El certamen l'impulsa la Diputació de Tarragona conjuntament amb la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili, empresa sobre el moment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, vinculació de la Fundació URB i s'adreça a tots els centres educatius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Enguany, els reptes associats a cada etapa educativa estan dissenyats per potenciar l'esperit emprenedor i la innovació. Tots tenen en comú l'objectiu de transformar un problema real en una oportunitat. Pel que fa a la categoria d'ESO, el repte és quin producte o servei trobeu a faltar en el vostre dia a dia com a estudiants? Pel que fa a la categoria de batxillerat, amb el repte, quin model de negoci podeu crear que ajudi als altres joves a treure valor del qual ja tenen, com objectes, temps, habilitats o coneixements? Pel que fa referència a la categoria de cicles formatius de grau mitjà, el repte és quina idea podríeu crear que converteixi allò que és per un negoci local un problema, com per exemple residus, sobrants, materials no utilitzats, en un producte o servei comercialitzable? I la categoria de cicles formatius de grau superior. El repte és quina empresa podríeu crear que utilitzi la tecnologia per resoldre un problema real del sector professional al qual us esteu formant? Recordeu, doncs, que el termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de setembre d'aquest any. Però encara tenim més notícies. Junts registra una proposta de resolució al Parlament per evitar un pla d'impuls a la gestió forestal i prevenció d'incendis a la vegueria del Penedès. Segons Eix Diari, davant de la gravetat de l'onada d'incendis forestals que ha patit la vegueria i el seu entorn immediat al llarg d'aquest mes de juliol, el grup parlamentari de Junts per Catalunya ha registrat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per exigir una actuació immediata, coordinada i d'abast estructural al govern de la Generalitat. La iniciativa reclama implementar una estratègia de gestió forestal preventiva i un suport decidit a l'activitat agrària i vitivinícola de la vegueria deia, com a eina clau de la resiliència territorial. Catalunya afronta un escenari marcat per l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, els períodes de sequera continuada i l'elevat risc de grans incendis forestals. Durant aquest mes de juliol, el Penedès ha viscut episodis d'alta gravetat que han posat de manifest la vulnerabilitat de la zona. Tenim l'incendi de l'Anoia entre el 6 i el 7 de juliol, el qual va afectar principalment el municipi de Carme, així com la pobla de Claramunt i Vilanova del Camí, amb una superfície cremada aproximada de 509 hectàrees. L'incendi del Pla de Manlleu, el 8 de juliol, iniciat al terme municipal d'Aiguamúrcia, es va estendre cap a municipis del Penedès i de l'Anoia, obligant a instal·lar el centre de comandament operatiu de Sant Jaume dels Domenys, afectant prop de 89 hectàrees. També l'incendi d'Aiguamúrcia, Torrelles de Foix i Pontons, el 13 de juliol, el que va avançar ràpidament obligant a evacuar diverses urbanitzacions i afectant a més de 140 hectàrees. I l'incendi de Cubelles amb Cunit, aquest passat 23 de juliol, declarat entre Mastrader a Cubelles i Costa Cunit, que va requerir un ampli desplegament de 11 dotacions terrestres, mitjans aeris i mesures de confinament. Davant d'aquesta situació, la diputada de Junts per Catalunya, Montse Ortiz, ha demanat al govern un canvi de rumb radical i ha denunciat la passivitat i la inacció de la Generalitat a l'hora de protegir el Penedès abans no arribi el foc. La vegueria del Penedès té una configuració especialment sensible als incendis forestals, on la massa forestal conviveix directament amb les urbanitzacions, conreus i nuclis viscuts. No podem continuar aplicant-hi receptes genèriques ni actuant a remolc de les emergències. El Penedès necessita un pla específic dissenyat sobre el terreny amb recursos suficients i planificació a llarg termini per reduir realment el risc d'incendi. Així mateix, Ortiz ha remarcat la necessitat d'implicació directa de l'administració catalana. Cal anticipació i una gestió forestal planificada. No podem deixar tota la responsabilitat de la prevenció a les esquenes dels ajuntaments, dels veïns o dels pagesos i viticultors que ja fan un esforç titànic per mantenir el territori viu mentre pateixen la inacció del govern. En aquest sentit, la diputada subratlla que la millor protecció és actuar abans de que el foc es declari. El manteniment de l'activitat agrària i molt especialment de la viticultura i dels conreus que configuren el mosaic agroforestal del Penedès redueix la continuïtat del combustible vegetal, actua com a tallafocs natural, facilita les tasques d'extinció i reforça la resiliència del territori davant del canvi climàtic. Què reclama la proposta de resolució? Mitjançant la proposta de resolució, Junts per Catalunya insta el govern de la Generalitat a l'estratègia específica pel Penedès. Durant uns 6 mesos, elaborant un termini de 6 mesos, un pla de gestió forestal i prevenció d'incendis propi per la vegueria, identificant zones d'alt risc, calendaris i recursos executius. També actuacions preventives immediates, incrementar de manera urgent treballs silvícoles, reducció de la càrrega de combustible forestal, manteniment de franges estratègiques i preservació del mosaic agroforestal. També reforç de línies d'ajuts, incrementar la dotació econòmica destinada a propietaris forestals, associacions forestals, explotacions agràries i ens locals. Pel que fa al programa de suport a la viticultura, aprovar en 6 mesos un programa específic de suport a les explotacions agràries i vitivinícoles com a eines de gestió del territori i prevenció d'incendis. I rendició de comptes anuals amb la presentació anualment d'un informe detallat davant del Parlament sobre l'execució pressupostària, actuacions realitzades i resultats assolits a la vegueria del Penedès. De manera complementària, el grup parlamentari ha tramitat una bateria de preguntes amb resposta escrita adreçades al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació per fiscalitzar l'acció del govern fins a la data. Quines actuacions de gestió forestal preventiva s'han executat a la vegueria des de l'inici de la legislatura amb detall de dates i pressupost? Quina planificació, calendari i inversió té prevista el departament per la resta de la legislatura del Penedès? Quina superfície forestal de la vegueria disposa actualment d'instruments de gestió forestal aprovats i vigents per comarques? I quins recursos econòmics s'han destinat a ajuts per la gestió forestal i la prevenció i la xarxa viària forestal desglossats per comarca, municipi i línia d'ajut? D'altra banda, també segons el diari, la calor intensa anticipa la verema a la denominació d'origen Penedès i redueix les previsions d'excedents de raïm. Es permeten per primer cop les varietats ancestrals Velati i Marina Rion recuperades recentment. I és que les temperatures elevades i persistents sumades a la falta de pluja abundant han forçat l'avançament de la verema a la denominació d'origen Penedès, on la majoria dels cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana. Com ha passat en altres denominacions d'origen, els 3 dies, també és la verema més primerenca mai viscuda, batent el rècord del 2023. Esperem una collita supersana en qualitat, mentre que en quantitat, finalment, serà menys abundant del que s'havia especulat perquè el gra no s'ha engreixat molt, relata a l'Agència Catalana de Notícies el director de la denominació d'origen Penedès, Francesc Olivella. És la primera verema que el Consell Regulador acceptarà, doncs, les varietats ancestrals Velat i Marina Rion, recuperades recentment al Penedès i acabades d'avalar pels organismes estatals. Aquesta setmana ha començat un intens trànsit de tractors i temporers a les 4.500 hectàrees de vinyes de la denominació d'origen Penedès. En plena nova onada de calor, els barrets i les mànigues llargues per protegir-se del sol s'encampen i s'escampen entre els conreus a la que és la collita més anticipada de la història. Mai havíem començat tant d'hora, però és que tenim el raïm ja madur i no podem esperar més, apunta Josep Maria Albert, responsable dels escumosos clàssic Penedès dins de la denominació d'origen. Ressalta que necessiten recol·lectar el fruit poc madurat perquè realment l'escumós tingui frescor, acidesa i capacitat d'envelliment. A part de les varietats destinades a clàssic, també s'estan collint les que serveixen per elaborar la resta de vins, ja que la calor intensa està condicionant tota la campanya. Després d'un hivern a primera i primavera humits, el sector augura una collita molt abundant que permetria continuar escalant en la recuperació dels efectes dràstics de la sequera, indica doncs Francesc Olivella, amb tot el qual l'arribada de la calor a finals de maig i els termòmetres elevats fins ara han provocat un gir de guió, el que finalment estimen que no sobrarà molt raïm. Recentment, Unió de Pagesos es va manifestar al Penedès alertant que el conjunt del territori d'excedent de raïm podria arribar al 30%, tenint en compte totes les denominacions d'origen. Olivella precisa que aquesta xifra afecta especialment a la producció de cava, però no a la denominació d'origen Penedès. L'ENS preveu que, com a molt, l'excedent voregerà el 8% com a màxim. Olivella no descarta que, durant l'agost, hi hagi el típic patac de pluja estiuenca que ajudaria a empènyer les varietats més tardanes i potser sobraria una mica més de raïm. Entre els motius dels excedents hi ha la lleugera recuperació de la producció de les vinyes, però Olivella assenyala sobretot la caiguda del consum mundial. Confia que el sector es podrà refer amb campanyes que facin valdre els vins de qualitat i que puguin seguir seduint noves generacions de consumidors. Considera que aquesta recuperació s'hauria de focalitzar en els vins blancs i escumosos, on hi ha molt de marge de millora, mentre que amb els negres la situació és més complicada. En comparació al volum de producció de les vinyes als últims anys, els viticultors encara no han aconseguit arribar als nivells de raïm acollits que hi havia abans de la sequera, ni tampoc s'hi arribarà aquest any, adverteix Olivella, tenint en compte l'alternança entre anys de falta de pluja i períodes plujosos, cada cop serà més habitual tenir baremes diferents del que es considerava normal. Potser la collita d'aquest any comença a marcar una tendència, augura. Però encara tenim més notícies. I és que també des de l'Ajuntament de Cunit ens recorda que tenim afectacions al trànsit per al Cunit Music Festival. Amb motiu de la celebració del Cunit Music Festival, s'establiran talls de circulació per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'esdeveniment. Recordeu, a la carretera Clariana, el 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, de 6 de la tarda a 4 de la matinada. Al carrer Onofre Llopis, l'accés quedarà restringit i només es permetrà el pas a treballadors del festival, serveis essencials, veïns amb residència dins del recinte tancat. I també avui tenim el ple ordinari de la Diputació de Tarragona, doncs a partir de les 10 del matí. Al Palau de la Diputació de Tarragona, al Pagès de Sant Antoni, el qual podreu doncs disposar també de l'ordre del dia en la web www.dipta.cat. I també recordem el passi de cinema d'Etnobotànic i presentació de resultats del projecte de recuperació de varietats tradicionals del Baix Penedès. Demà a les 6 de la tarda, l'Ajuntament de Cunit acollirà la presentació dels resultats del projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Baix Penedès, impulsat pel col·lectiu Eixarcolant. Aquesta sessió començarà amb un passi de cinema etnobotànic i seguidament es presentaran les varietats agrícoles recuperades, un patrimoni viu que mereix ser reconegut i preservat. I el proper dimarts, dia 11 d'agost, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic, a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el Sunrise Cunit torna després de l'espectacular edició de l'any passat. Aquest 13, 14 i 15 d'agost, el Passeig Marítim de Cunit es convertirà de nou en l'epicentre de l'art, la cultura i la gastronomia, amb 3 dies plens d'experiències úniques davant del mar. Artistes emergents, música en directe, espectacles de circ, dansa, pintura en viu, artesania, food trucks i activitats per tota la família ompliran les tardes i nits d'estiu d'un ambient creatiu i vibrant. Recorda, el Passeig Marítim de Cunit, els dies 13, 14 i 15 d'agost, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Vine a descobrir talent, gaudir de la millor gastronomia i viure els millors vespres de l'estiu. I també recordem que el proper dia 22 d'agost tenim una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a 6:45 de la tarda. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I no tenim temps per més. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, a qual us ofereix des de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat des dels controls tècnics d'educació, un servidor, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial. Doncs tenim molta programació per oferir-vos. Doncs ara, a continuació, us deixem amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró, al qual passem a repassar a continuació.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per la nostra companya, en Josep Miró, pel que fa al dia d'avui. Dijous, dia 30 de juliol de 2026. Serà de bon temps amb sol i cel clar a major part del dia, amb algun núvol baix a primera hora, on la temperatura pujarà una mica més, movent-se entre els 24 i 25 graus de mínima i prop dels 32 de màxima. Humitat alta i xafogó intensa, vent feble i variable fins a mig matí de garbí la resta del dia, on a la mar hi haurà una mica de marjol. Resumint, durant el dia sol i algun núvol. A tarda, sol, temperatura màxima 32 graus, mínima 24, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. Per demà divendres, temps més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i més sol amb algun núvol a la tarda i visibilitat tèrbola. La temperatura no variarà gaire i estarà entre els 24 i 25 graus de mínima i de 31 a 32 a màxima i humitat alta i molta xafogó. Ben feble i variable fins a mig matí i de mitjorn o xaloc la resta del dia, on a la mar hi haurà marjol. I començarem el cap de setmana també, a més també a la vegada a l'agost, igual que acabem el juliol, amb alguns núvols baixos al matí i més sol a la tarda, amb temperatures altes que estaran entre els 24 i 31 graus de mínima i humitat alta, amb molta xafogó, amb vent feble, amb gregal al matí i mitjana a la tarda, on a la mar hi haurà una mica de marejol, tot i que podríem finalitzar el cap de setmana amb pocs canvis i amb sol i núvols baixos al matí i cels més clars a la tarda. La temperatura baixarà una miqueta de nit, però pujarà també de dia, amb humitat altes i xafogons intenses i amb vents febles amb talars a primera hora i mitjons o garbins al migdia i a la tarda, on hi haurà també marejol. Doncs per continuar tota la setmana amb bon temps i sense canvis. I fins aquí el temps. Ei, tens calor?
2: Sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
5: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalorada. pelotada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
5: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Polo.
2: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
7: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
5: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
2: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
5: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
2: Oferia la P7 Diala 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
5: Una P7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
2: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
5: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
2: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
5: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
2: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
5: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
8: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Begurana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
5: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
2: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
5: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
9: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
10: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra organització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
9: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
5: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETV, Martí Ramos.
11: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
5: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
2: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
5: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
13: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
12: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
14: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta colaboración y coordinación.
12: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
5: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però el calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
15: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasas regenta la farmàcia Capell.
16: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
15: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
17: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
15: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
5: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen. Reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
2: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, dos d'ells de parcs i jardins, i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
18: Que creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper. I altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
2: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
5: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
19: Fa quatre estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilota a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
20: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
21: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
22: Està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
19: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
23: Notícies en xarxa.
5: 3 minuts i un quart de 3, crònica de successos. Us ho dèiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
24: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
25: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
24: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
5: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
2: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
5: Més coses. Crònica política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
2: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
26: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa, també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
2: Illa ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Illa els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i tant com viatja on ha fet 24 reunions per obrir portes a negocis i relacions a empreses catalanes.
5: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
27: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
28: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
27: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
5: En punt un quart de tres, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
29: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
0: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
29: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil que, a través de les seves càmeres, analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
1: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
29: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
5: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
2: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
5: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
3: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tarracó i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
4: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
6: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
3: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
5: 12 minuts ja arribem a 2:15 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de Centre Històric, Sònia Roca.
8: En compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
7: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
5: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
2: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca. Han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
5: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
10: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte. d'aquesta candidatura per la coordinadora Colles Castelleres de Catalunya.
9: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
5: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94%, i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
11: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
12: Tanquem, i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
11: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
5: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
14: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castell Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, d'una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç, i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
13: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
5: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
15: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
16: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y, bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
15: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Girona FM, Pau Villafañe.
17: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Banat va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironens, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés, encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
15: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar 1 contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monforte es mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
18: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
15: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra a partir de les 7 de la tarda. Andorrans i Escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'Escapulats.
5: Doncs que guanyem millor. Gràcies, Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem amb un a 2:15 de la tarda.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
22: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
23: El diccionari Termcat.
24: Paraules noves que ja pots dir.
23: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
25: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
24: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent. Per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona, Maite Polo.
4: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
5: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista la equidistància no val.
1: Les coses Catalunya

0: Molt importants.
1: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
1: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: I bon balanç del Grec 2026.
1: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
2: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
1: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreuja els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
4: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
5: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i, davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
4: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
1: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
0: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
7: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de resposta liderada per la UME, conjuntament amb el Sistema Nacional de Protecció Civil i amb la col·laboració de les institucions públiques implicades, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura de l'incendio que teníamos por delante.
6: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
8: No nos vamos, vamos a seguir aquí, se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos en perfecta col·laboración y coordinación.
6: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
0: 8 minuts i arribem a 3:15 de la tarda, tot plegat mentre afrontem

0: com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
1: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
2: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
1: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
3: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
1: Amb encara la agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
0: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
4: Ramon Semblàs és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
5: Que creiem que estem fent tard. Arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
4: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
7: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
8: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
7: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
0: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
4: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
0: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
10: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
9: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
4: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
0: Dos minuts per tres quarts de tres, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
11: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
12: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
11: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
13: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
11: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
0: Passa que l'AP7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
4: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutadana de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
4: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
14: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
15: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
14: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
0: En punt 3 quarts de 3 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
16: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
17: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua. Llavors van estar molts mesos, amb 5 hores només, amb aquest servei, a través de cubes. Per tant, va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera. Ja dic, fins al punt que, tant en la discussió, no, en el debat parlamentari, com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs, estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
16: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
0: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
18: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
19: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
18: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
0: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
21: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
20: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
0: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%. Arnau Vidal.
22: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
23: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
22: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Liddell, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
0: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
24: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia Inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
25: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des d'anar a la mar, als pescadors, des de remandar.
24: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim Forella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
1: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor. El barón es...
0: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
2: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
3: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
2: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Forç.
0: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
5: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
6: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Bodo, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
5: Els perigos continuaran amb la seva estada Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
26: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot el greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt. I bueno, tampoc em vull avançar... Confiem que les proves surtin bé.
8: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
5: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullas, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
27: Volia que ens... potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip ens posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre els dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt, molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i a ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
5: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
28: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat, contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu, i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
5: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anant a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, chate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
2: FM.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local.
0: Así,
1: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Passi, per a tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Circassi, per tots els públics. El circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.
4: Ei, tens calor?
5: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Bonito.
3: Bar La Pinya.
7: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
7: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local.
7: Así,
3: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir.
7: Se perdió la moza,
3: Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Salta y viu amb Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
1: De extra perruita te
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
2: FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab-modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0
2: FM.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Ada Sarasvati, del programa Shambhala Mons Paralels de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.
2: ¿Tú

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a hacer?
2: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: doncs bé, ja tornem a estar aquí en el nostre espai del nostre company Antoni Camaro, com sempre, el qual avui ve molt ben acompanyat. Però abans que res, deixem donar-nos que li donem pas a Toni, el qual ens ha de parlar de força coses. Toni, què tal estem? Bon dia.
1: Com estem, Jaume?
0: Últim programa de temporada ja, eh?
1: Sí, sí, aquí ja posant el límit, tío, en el último minuto de la pròrroga.
0: Rozando el palo, eh?
1: Rozando el palo y Sol d'Hivern marcando su último gol.
0: Sí, senyor.
1: Doncs mira, avui, mira, ja has vist que vinc ben acompanyat.
0: Sí.
1: Ha vingut aquí una nostra una amiga i coneguda, de Cristina Zau.
0: Hombre, que... i tant, des d'aquí, bienvenida, també patrocinadora de la ràdio, El Olivo. La gent ha d'anar sempre a l'Olivo, es menja molt bé, marc incomparable, aquí al port de Segur de Calafell, al carrer Rin, a més a més, amb actuacions en directe, escolta'm, brutal, eh?
1: La millor finestra del Mediterrani que tenim a la comarca.
0: Sí, senyor.
1: Però avui no ve a parlar d'això, ara entrarem en matèria, però tot just abans, mira, s'acaba la temporada, te'n recordes que et vaig parlar d'un artista,
0: sí,
1: d'aquí, Junitenca, que autèntic quilòmetre zero, talent en estado puro, i per problemes d'agenda no hem pogut tancar l'entrevista, ja feia ja setmanes que estaven... I mira, doncs per la temporada que ve, però abans d'acabar la temporada hem de ficar el seu primer single, aquí està sonant, es diu Carla Pardos, i el tema és You Never Said. Oh.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Farsi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Circassi, per tots els públics. El circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous, a 8:45 del vespre, i en reposició els diumenges, a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Si jo ara dic que avui entrevistem la Faustina Martínez, la gent dirà, de què parles? De qui parles? Però si jo es dic que avui parlem amb la Tina, a Cunit tothom sap de qui parlem. I qui és la Tina? Qui és la Tina, Tina?
1: Pues una persona que té un cor com vosaltres, que han viscut una vida molt agradable a Cunit, i no em penedeixo mai a la vida d'haver vingut cap aquí. Aquí han nascut els meus fills, s'estan criant els meus nets, i ara tinc bisnets.
0: Què dius?
1: Això és molt important. Per mi és el millor que m'ha pogut passar la vida. Conviure amb vosaltres, amb aquestes persones que han patit molt, per poder lluitar per tenir aquest Cunit que tenim ara, que quan van venir no hi havia res, res de res. Això, per mi, em puc morir, perquè he viscut amb la vida el que millor m'havia pogut passar. Cuidar aquí a la meva família. Tenir a tots vosaltres. Sempre hem estat al costat vostre i vosaltres al costat nostre. Això és molt important. Això no te passa a cap puesto, a Cunit sí. Cunit som humans. Coneixem a la gent, l'estimem. No volem que els hi passi res. Li volem tot el millor. I ho intentem. Cadascú té el seu pensament. No me'n penediré mai a la vida d'haver vingut a criar els meus fills aquí, que venien de Barcelona. Oh, pensaven que eren els ricos del poble. Doncs pues no. Van ser rics a Cunit. No pel cèntim, sinó per la vostra companyia. M'haveu fet la persona més feliç del món. El dia que no estigui, jo crec que em recordareu i em direu, se'n recordeu de la Tina, la que ballava tant? La que ens va ensenyar a ballar? La que ens va ensenyar tot el que tenia el seu cor? Pues això és la Tina. Si mai necessiteu alguna cosa, continuo ahí mentre Déu em doni vida.
0: A veure, Tina, lo primer i més important de tot el que acabes de dir és la paraula ballar.
1: Ballar.
0: Ballar. Què és per tu ballar?
1: La meva vida. Això m'ha donat això és la meva vida. Però vaig venir a Cunit, jo penso que tot eren flors i violes, eh? Que aquí vaig passar el meu, que vivia dalt de la muntanya. I baixava, o sigui, anava i baixava a peu.
0: A Can Moles 2, eh?
1: A Can Moles 2, al carrer Pirineu. Sí. Per jo, vaig ser la presidenta molts anys. Perquè vaig passar moltes hores sense dormir, perquè allà hi havia moltes faltes. Sí que era una urbanització, però no teníem de res.
0: Res. Ni aigua,
1: no, senyor.
0: Ni clavegueres.
1: No, senyor. Calla. Que quan van comprar, van venir aquí. Ai, mira, pues allà a Cunit, nosaltres veníem de Sant Boi, bueno, de Barcelona. I no sabien de què anava. I vam veure que al diari sortia que veníem a 6 pessetes al Pam o no sé què, una zona de Cunit. I llavors vam parlar amb el senyor Pàmies, m'ho dic perquè si algú el coneixia, que sabien que no es comprada de saldo.
0: Ja.
1: I va comprar el senyor Pàmies, que era entonces famós, que és el que va fer la iglesia de Clariana. Oi, que jo us puc explicar.
0: Una església molt especial, aquella
1: molt.
0: De Clariana. Diferent, eh?
1: És del bisbat. Sí, no, bueno, a mi no m'expliques que he sigut presidenta de l'organització més de 20 anys. Que t'ha pogut donar escritures i coses que no t'imaginaries que estan. Les tinc jo, a casa meva. O sea,
0: i vosaltres us compreu aquell terreny que no hi ha res?
1: Res. Només teníem la masia del Rectoret,
0: sí,
1: amb la senyora de l'Aida Espinal, Mira si te ho explico, perquè de casa, de la seva masia a casa meva, van fer un camí. Amb una aixada, jo vaig anar a buscar allà. Al mig hi havia un ametller, que encara existeix, i una figuera. Ella no, els seus...
0: els seus treballadors,
1: que no en sortien. Els seus treballadors, jo no, jo no ho vaig fer jo, perquè el meu marit treballava en la seva cada dia. Se n'anava en la seva moto i no apareixia fins a la nit.
0: A la zona franca cada dia,
1: Sí, senyor.
0: Mare meva.
1: No, jo sé el que han patit.
0: Quin patir, perquè, clar, les costes, amunt i avall, clar.
1: I quan plovia,

0: la vida, perquè clar, ho sé. I un dia vam tenir un disgust molt gran, perquè no sé si dir-ho, perquè potser la família pues, potser se recorda i la faig plorar, no vull dir.
1: Bueno, van tenir un disgust molt gran.
0: Van tenir un disgust perquè van fer una comunió, una nena que va fer la comunió, tenia 9 anyets, i la senyora Espinal tenia una piscina. I llavors pues, van fer la festa allà, i la nena es va ofegar allà.
1: Ostres.
0: Per això no vull dir ni noms ni res, bueno, perquè prou té la família...
1: Amb aquest drama.
0: De tot això.
1: Vale.
0: És que han passat coses bones... i coses dolentes.
1: Perquè la de bona per compensar.
0: Sí, per compensar. La de bona, doncs pues això, que vam fer en una comunitat de veïns. Tinc tots els papers, tot el que vulgueu, perquè ho tinc, es pot presentar. I la veritat que hem intentat de treure allò a l'aire. A l'aire. Hi havia la Masia de Can Nicolau, que eren molt tancats també, ens va costar molt. Però, bueno, vaig fer com una petita unió entre tota aquella gent que vivíem allà. I la veritat, que tothom ens estimem.
1: Ja. Éreu gent
0: sí.
1: que veníeu, en el teu cas, de Sant Boi, havies crescut a l'Hospitalet.
0: Sí.
1: I éreu...
0: I allà em vaig casar, a l'Hospitalet, ja. A l'Església de la Florida. O sigui que...
1: I allà... amb els pocs estalvis que teníeu, sí. vau acabar venint aquí.
0: Sí. No, no, sí, així va ser. Però com jo, molta gent, eh?
1: Sí, clar, bona part de la població bona de Cunit
0: sí,
1: ve
0: senyor.
1: Del Baix Llobregat.
0: Sí, senyor. Perquè jo conec a molta gent, bueno, que són d'allà. Ai, Tina, què fes aquí? Diu, pues, aquí esteu sempre. Què haces aquí? Pues hi estàs sempre.
1: A veure...
0: Si els meus fills tots han nascut aquí.
1: Són bons fills?
0: Sí, gràcies a Déu, sí. Molt bons. Molts. I me'ls estimo molt, com és natural, com a mare que sóc. Però...
1: Però t'estimes més els nets? Els fills, els nets o els besnets?
0: Oh, i els besnets. En tinc un petitet, que és una monada. Monada. És... clar. Què vols que digui una besàvia?
1: Oh, no ho sé. No ho sé, no ho sé.
0: Pues és una prenda. Sí.
1: Veure, la teva...
0: Però he sigut molt feliç aquí a Cunit. Molt. La seva gent m'ha estimat molt. Jo també els estimo. I, però sense... Aviam, sense lucro, sense voler sortir. De dir, ai, mira, no. Jo sóc la Tina de Cunit per tothom igual. Que em demanen un favor, sigui qui sigui. Si puc, li faré.
1: A veure.
0: Perquè és la meva forma de ser.
1: La teva forma de ser et porta a tenir una... a fer una amistat que és determinant a la teva vida,
0: sí.
1: que és la de la Dolors Carreras.
0: Sí.
1: Com us coneixeu?
0: Bueno, pues porque yo tenía la meva Cristina, bueno, la meva filla, i ella... tenia, no era la llibreria, ella tenia un centre estètic que ja allà, pues, en fi, l'aprofitava per treure una pessetena també la criatura. I vam agafar pues, una relació. I a partir d'aquí pues, va venir tot. Es van conèixer i la meva Cristina va ser la directora de la guarderia de Cunit molts anys, fins que, bueno, és que ja que es va fer gran i, en fi, bueno, va fer gran, no, es va posar malalta.
1: La guarderia que va canviar de lloc.
0: Claro.
1: On estava primer?
0: Primer al carrer del Mar, on estava després la llibreria. Esa era la guarderia de Cunit.
1: Això segur que hi ha molta gent que ja no ho sap, això.
0: No ho saben, però era la guarderia.
1: Un local petitet.
0: Claro. Pues una habitació... ara... si ara vas a la llibreria, la veuràs, que ja no és llibreria tampoc, ara és un centre estètic. Però bueno, em vinc a referir de que el puesto és el mateix. Però vaja, que és el que es feia. I llavors Cristina, diguéssim, va ser quan van estudiar i tota la... en fi, va sortir, que ja tenia títol, que no era... I jo he passat la meva vida així, sempre treballant. Treballant i encantada de treballar.
1: Tu venies de tenir un colmado de Sant Boi, el mercat de Sant Boi.
0: No, el mercat no.
1: No.
0: Primer tenia el mercat de Sant Boi, com tu dius, però a la

0: Banda de dalt. I era en una parada, una parada que era una granja. I jo em vaig quedar, vaig fer la granja. Després, al carrer Rubio i Ors, de Sant Boi, vaig comprar un local i vam fer un supermercat. I llavors estàvem allà.
1: No com els d'ara, eh?
0: No. Era un supermercat. No. Era una habitació una mica gran, i, bueno, en fi. I allà vam estar. I al costat tenia l'escola, de que anaven els meus fills a l'escola del costat, que allà fa, clar, llavors feien vida a Sant Boi.
1: Clar.
0: I molt bé.
1: I us compreu el terreny,
0: sí.
1: Feu la casa...
0: Fem, però fer-la, eh? No
1: fer-la
0: el paleta.
1: Vosaltres.
0: Sí.
1: O sigui que tu també has fet de paleta.
0: Paleta.
1: De
0: tenia més llagues a les mans que, mare de Déu, senyor. He fet més pasteres de formigó que si vols fer que te faci un muro, te'l faré. Inclús t'aniria a buscar les pedres a la muntanya, que és el que jo feia. Feia el caldet, del suquet de la sorra
1: la
0: mandanga.
1: Feies el ciment.
0: Feia el ciment, com si fos una formigonera.
1: Sí.
0: I llavors, pues, col·locava, que la pots anar a veure, casa meva és tota pedra, però fetes per mi. Perquè el moble pobre estava a la Seat. Qui feia aquella casa? Doncs pues la feia jo. Vaig fer els fonaments.
1: Què dius?
0: Lo que estàs sentint. Tenia un martell d'allò que vibren, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Però si devia ser més gran el martell que tu.
0: Mira, i era més gran i tremolava i tot a l'estómac. Pensa que va sortir de sota casa meva, es pot veure, una roca que la vaig treure con llàgrimes i suspiros, perquè jo no podia treure aquella roca, la vaig treure. I la roca té, com es diu? Se l'havia com es diu?
1: No sé, tenia vetes...
0: No. Va sortir amb petxines de mar.
1: Ah, clar, clar.
0: Una com salvatge...
1: Sí.
0: Que es pot veure.
1: Home, és que fa molts anys el mar cobria conill.
0: No capia dubte. Yeah. Perquè pensa que hi ha una esponja de mar incrustada dintre d'una pedra de marbre.
1: I això ho guardes tu?
0: I tant. Està a la meva llar de foc.
1: Oh.
0: A dalt de tot, el pastatge és preciosa. Ah. Perquè hi ha dues esponges de mar. Una per la banda de dalt i una per la de baix. Però esponja, no que sembli una esponja, no. L'esponja.
1: O sigui que tu ets paleta.
0: Sí, senyor. Per què vull que t'enganyi?
1: Però a casa la vas fer bé, no s'ha caigut.
0: No, que va. Que va, si tinc la Mare de Déu a la porta, que vaig fer una... Resulta que ens van fer un per posar la llum, un comptador de llum, que anava, llavors anava a la valla.
1: Sí.
0: I en acabat van dir que no, que tenia que anar dintre de la casa. I llavors dintre de la casa va fer un forat i van posar el d'allò. Després van dir que no, que el comptador anava al carrer. Saps què vaig fer? No. La cova de Montserrat.
1: Ah.
0: Sí, senyor. Com que hi havia aquell forat tan gran que era horrorós, vaig anar al món, a la muntanya. Vaig agafar pedres d'aquestes antigues, rústica, sí, de pedra,
1: pedres.
0: De l'any de la Picó. I em vaig fer la meva cova i tinc la Mare de Déu dintre de la cova, a la façana de casa meva. Feta per mi, eh?
1: No, clar.
0: Cap paleta.
1: No, clar, si has fet una casa no faràs una cova.
0: La tinc feta.
1: Tu m'has demanat una cançó i tus deseos son hora de més.
0: Tu mereix. És un poco triste. Bueno.

0: cauen les llàgrimes.
1: Molt.
0: Per què?
1: Per tots els records. I això no es pot oblidar. Mai a la vida. Ja us dic jo que no.
0: Quins?
1: Tots els records del meu home.
0: A veure...
1: De tot. Els meus pares, que també me'ls vaig emportar, em van ajudar molt.
0: Te'ls vas emportar a Barcelona?
1: No, me'ls vaig emportar d'on vivia a l'Hospitalet, cap aquí.
0: Cap aquí.
1: Els vaig cuidar tots dos fins que se'n van anar.
0: Posem-nos alegres. Tu dius que has ensenyat a ballar a tothom.
1: Sí.
0: Balls de saló.
1: Sí.
0: Dóna't bé, això.
1: Jo, això sí, que m'encanta. Ho he fet molt a gust. Molt a gust, perquè vaig començar, vam fundar l'associació de Vic Sant Sebastià, amb el senyor Joan Solà. I vam parlar tots dos. Dic, això necessita que tinguin aire, dic, perquè aquesta gent se'ns morirà aquí, no ballen. I al final, doncs, bueno, vam poder aconseguir de que ens obrissin un trosset de... on estava...
0: L'escola?
1: Sí, això va ser després. Però primer on estava aquest senyor que era abogat. Sí, bueno, és igual. Era al carrer del Mar, a baix de tot.
0: Vale.
1: A baix de tot. I després a l'escola del Pompeu, allà. Bueno, on està la policia ara.
0: On està la policia ara.
1: Sí, ens van deixar aquest tros, bueno, aquest tros, i la veritat que molt bé, molt agraïda amb l'Ajuntament de llavors, que ens va ajudar molt, molt, molt, molt.
0: O sigui que Cunita és el poble on hi ha més gent que sap ballar?
1: Sí, perquè li vaig donar jo. Ara, t'agradi o no? És igual. Però vaig ser la primera que es vaig ensenyar on tenien els seus peus.
0: Però, a veure, a la vida hi ha gent com jo que és incapaç de moure els peus.
1: Doncs això... pues amb mi haguessis ballat. Perquè t'arrastro.
0: Com s'ha de fer perquè algú com jo aprengui a ballar?
1: Tenir molta paciència.
0: Paciència, eh?
1: Sí.
0: Tu t'han trepitjat moltes vegades.
1: Que si m'han trepitjat. Millor no t'ho explico. Però a gust. Sí. Ho he fet tan a gust i jo encara continuo anant a la societat d'avis.
0: A ensenyar a ballar?
1: Bueno, el que puc. Però sí, sí.
0: I per què serveix això? Per oblidar-te dels problemes?
1: Això és molt. Molt. Això et dona vida. Jo li dic a tots, el ball us dona vida. Quan deixeu de ballar, no estareu tan contents. Tu saps l'alegria que és que el teu cos, no sé, tingui aquesta il·lusió, perquè sents una música i mentalment estàs ballant. Mentalment.
0: Clar.
1: Tu agafa dieta, tia, està loca. No, no estic loca.
0: Sí, segur que ho penso.
1: Però el pensaran, i ja està xifla. Perquè sento la música i ballo. Per exemple, jo toco les castanyoles perquè m'han ensenyat, perquè m'ha agradat. I ho faig tan a gust que és que te sabe a poco.
0: T'estava dient abans que, clar, que t'hauria de ser molt amiga del Ramon Aurora i
1: molt,
0: de la seva dona.
1: Molt, molt. És el que hi havia llavors. Anàvem a Calafell. Mira si t'he dit qui és l'Aurora.
0: Sí, sí, clar. O sigui,
1: que el coneixo de sempre. Clar, perquè anàvem a ballar i anàvem allà al poliesportiu, al puesto que teníem.
0: Yeah.
1: I la veritat que molt bé. El Ramon Aurora era la seva dona.
0: T'has passat bona part de la teva vida treballant a la papereria.
1: Però ja t'ho dic jo, perquè no he treballat en un altre lloc.
0: Bueno, sí, havies treballat.
1: Bueno, però
0: de jove.
1: De jove, no de vella.
0: I què tal? Perquè deus haver vist passar de tot i tothom.
1: Sí, de tothom.
0: Perquè abans la papereria era molt important, era l'única que hi havia conegut.
1: Només aquesta.
0: Només
1: aquesta. I encantada. I ara m'he posat una mica enyonya quan n'he tingut que plegar.
0: Ah, sí?
1: Sí. La trobo molt en falta, molt.
0: I què fas ara?
1: Bueno...
0: perquè tu no pots estar quieta.
1: No, és que no estic quieta. Doncs pues mira, vaig al casal. Faig totes les activitats que m'interessen, no? que m'agraden. Continuo ballant a l'escola de ball de Dancing Cunit. O sigui, continuo ballant. Y digo, ¿y tú para qué vas? Pues porque voy. Pues porque para que no se me olvide lo que tengo. Porque, digo, porque mi mente se irá.
0: Y porque me sale del moño.
1: Eso digo yo. La gente, pues si tú, pues qué narices, pues si yo estoy en la gloria. Y es verdad. Si un día me falta el ball, l'enyoraré molt.
0: Bueno, pues abans que s'acabi, què és aquesta història del Got Talent?
1: La història?
0: Sí.
1: Bueno, pues és allò que feien al concurs.
0: No, això ja sé què és. Tu, com hi vas a parar?
1: Perquè jo estava a l'escola de... com es diu? Del Vendrell. I allà pues, feien competicions de ball. Llavors jo anava pels puestos fent competició. I llavors, clar, vaig conèixer molta gent i vaig conèixer el Risto. I llavors, clar, va haver que, bueno, i va dir, oye, tu, perquè és així. Dice, era jo, la que me, la tu era jo. Dice, oye, tu, digo, què? Dice, estàs en l'escola del Vendrell? Digo, sí, digo, la escuela de fulanita de tal. Pues tu i jo tenemos que hablar.
0: ¿Qué?
1: Sí. Dice, porque quiero que salgas aquí. I sí, vaig parlar amb la noia, i mira que el Risto vol parlar amb tu perquè diu que vol que fem aquest ball i tal. I llavors allà van fer concurs, va sortir per la tele, eh? O sea que
0: per això t'ho dic.
1: Ho pots veure, eh? La temporada 20.
0: T'ho
1: dic perquè és la temporada 20, que no t'escalfis molt buscant. I llavors em va dir, mira, volem que faci això i tal i qual. Sí, ho van fer. I van guanyar. Sí.
0: I quina sensació es té quan es participa en una cosa tan gran?
1: És meravellós. No es pot explicar, eh? No es pot explicar. És fabulós.
0: Vau anar a Madrid?
1: Vam anar a Madrid. Sí, vam estar una setmana en un hotel.
0: Una setmana?
1: Una setmana, sí.
0: Per una actuació?
1: Bueno, clar, perquè van tenir que anar a gravar.
0: Clar.
1: I tot això no es grava en mitja hora.
0: Ja.
1: I repetir. Sí, però encantadíssima. Del Risto li vaig dir, me'n recordaré sempre, le digo, Risto, con lo majo que eres, ¿por qué eres tan borde?
0: Ah, bueno, es un paper, ¿no?
1: Y entonces me dijo, nena, yo he de comer cada día. Contestació d'ell. Nena, jo tengo que comer cada día.
0: Claro.
1: I això és molt important.
0: Bueno, clar.
1: L'home tenia la seva vida, doncs pues què feia? Doncs pues ballar, que és el que ell... Doncs pues hi guanyava la vida.
0: Clar.
1: I molt bé. Maquíssim, eh? Una persona molt maca.
0: A part de la teva casa, i ara no em diguis tot, eh? Quin és el racó de Cunit que més t'agrada?
1: El mar.
0: El mar.
1: El mar. El mar no l'oblidaré mai. M'ha salvat molt. Perquè jo vaig agafar la malaltia aquesta... Ai, que no sé com se diu, bueno, és igual. És, diguéssim...
0: Respiratòria.
1: I vaig anar a l'hospital de...
0: Barcelona.
1: A l'hospital clínic.
0: I
1: a l'hospital clínic hi havia un senyor que em va dir que l'únic puesto que em podria salvar la vida era Cunit.
0: Què dius?
1: I sobretot, al final de la riera de la panaderia, em va dir el metge.
0: Sí.
1: Diu, al final de la riera de la panaderia és el puesto de iodo que més trobaràs, no tu,
0: tothom.
1: Tota la gent.
0: Ja.
1: Ni Cubelles, ni Barcelona...
0: Ni Vendrell, que té la fama.
1: No. El racó, o sea, el passatge de la riera de Cunit tocant la platja. Té una quantitat de iodo, em va dir l'home. Diu que no necessitaràs tractament. Que jo prenia iodo radioactivo.
0: Ostres.
1: Me lo donava a l'hospital clínic.
0: Ostres.
1: Tot això és... que tu pots mirar, eh? Que no és que m'ho estic inventant. I escolta, aquí estic. Sense una injecció, sense una píldora i sense res. Eh? I amb això curat. Ja no ho necessito.
0: Què dius?
1: Ja tinc tot el iodo que necessiti per tota la vida.
0: Què dius?
1: Radioactiu.
0: No m'estranya que siguis tan enamorada de Cunit, perquè t'ha salvat la vida.
1: A mi sí. A mi sí. I el que no cregui en això està molt equivocat. Ara no li donen a pa fet. Li donen que se l'ha de fer.
0: Clar.
1: Jo venia cada dia.
0: Cada dia?
1: Cada dia. I ara tinc cotxe. Però llavors...
0: A peu.
1: Sí. I cada dia a respirar. I cada setmana, quan anava a l'Hospital Clínic, que això hi ha papers que es poden...
0: Clar, hi ha anàlisis.
1: Hi ha anàlisis, com hi anar recuperant. La quantitat de jodo que té aquest tros de platja no la té en tota la Costa Brava i tot això. El tros de Cunit, eh? El trosset de la Riera. No res més, eh?
0: Quines coses, quines coses.
1: Us ho dic perquè ho tinc a casa meva, o sigui, és així.
0: Abans d'acabar...
1: Sí, perquè t'estic escalfant
0: no,
1: el cap.
0: No, no. Tranquil·la, aniré a prendre jodo. Què recordes de Cunit el primer dia que vas venir?
1: Vaig plorar molt. Perquè vaig veure que el meu home tenia moltes probabilitats de que li passés alguna cosa a la moto.
0: Ah.
1: Claro. I si no hi hagués sigut perquè, bueno, perquè va tenir sort.
0: Pues
1: perquè un trencazo sí que es va portar allà al molí quan has d'entrar als túnels de la que hi havia, ara suposo que estaran, hi havia com uns molins, pues allà va una batacada horrorosa, però el va continuar cap al Prat, allà va estar.
0: Tina, moltes gràcies.
1: No, gràcies a tu. Jo no sé què, però estic molt agraïda.

0: bé, ja tornem a estar aquí en el nostre espai del nostre company Antoni Camaro, com sempre, el qual avui ve molt ben acompanyat. Però abans que res, deixem donar-nos que li donem pas a Toni, el qual ens ha de parlar de força coses. Toni, què tal estem? Bon dia.
1: Com estem, Jaume?
0: Últim programa de temporada ja, eh?
1: Sí, sí, aquí ja posant el límit, tio, en el último minuto de la pròrroga.
0: Rozando el palo, eh?
1: Rozando el palo y Sol d'Hivern marcando su último gol.
0: Sí, senyor.
1: Doncs mira, avui, mira, ja has vist que vinc ben acompanyat.
0: Sí.
1: Ha vingut aquí una nostra una amiga i coneguda de la Cristina Zau.
0: Hombre, que... i tant, des d'aquí, bienvenida, també patrocinadora de la ràdio, El Olivo, la gent ha d'anar sempre a l'Olivo, es menja molt bé, marc incomparable, aquí al port de Segur de Calafell, al carrer Rin, a més a més amb actuacions en directe, escolta, brutal, eh?
1: La millor finestra del Mediterrani que tenim a la comarca.
0: Sí, senyor.
1: Però avui no ve a parlar d'això, ara entrarem en matèria, però tot just abans, mira, s'acaba la temporada, te'n recordes que et vaig parlar d'un artista,
0: sí,
1: de Kijun i Tenka, que autèntic quilòmetre zero, talent en estado puro, i per problemes d'agenda no hem pogut tancar l'entrevista, ja feia ja setmanes que estaven... I mira, doncs per la temporada que ve, però abans d'acabar la temporada hem de ficar el seu primer single, aquí està sonant, es diu Carla Pardos, i el tema és You Never Said.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon viñas veñe, bon viñas veñe, bon viñas veñe que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

Passi, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: body lick, your body go.
1: Bamba clap them can't hold me again. Yep.
2: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0
4: FM.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Agadeceu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, te
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
2: FM.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Pradens.

0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony, y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
0: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Qué bonito que se está.
4: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
5: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
4: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
5: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
4: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Circassi, per tots els públics. El circ encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

sí, per tots els públics. El Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
2: Esa marca de sol en la cadera es el límite.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon viñas veñe, bon viñas veñe,
1: bon viñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta. Es un gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

0: Ara sí, per a tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost, instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem!
1: Salta y viu amb Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
1: Dexter Ferru y Tete.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0
2: FM.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda de Tarragona número 2 de Cunit.
3: Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: local social El Castell. Llama al 722-7403-35, 722-7403-35. Local social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros.
1: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

Ara sí, per tots els públics, el Circ Encantat ha arribat a Cunit. Un espectacle carregat de màgia, diversió i una mica de terror. Perquè vinguis en família a passar-ho de por. Des del 31 de juliol fins al 16 d'agost. Instal·lat al costat de la Renfe. Us hi esperem.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia. Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, doncs, dijous 30 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'Ajuntament de Cunit, conjuntament amb Veolia, empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua, ha dut a terme una revisió dels hidrants ubicats al barri de Costa Cunit arran de les consultes i inquietuds sorgides els darrers dies entre el veïnat. L'actuació ha permès comprovar el correcte funcionament dels hidrants i verificar que la xarxa d'abastament manté la pressió habitual de servei. Durant les comprovacions, s'ha constatat que els hidrants es troben operatius i preparats per a ser utilitzats en cas d'emergència. L'Ajuntament i Veolia volen aclarir que els hidrants disposen d'una vàlvula de seguretat que habitualment roman tancada per evitar actes vandàlics o usos indeguts. Aquesta vàlvula és oberta pels serveis d'emergència, principalment pels bombers, en el moment en què és necessari utilitzar l'hidrant durant una intervenció. Per aquest motiu, en les imatges que han circulat recentment en la que es podia doncs, observar que inicialment no sortia aigua, ja que la vàlvula de pas no estava oberta, un cop accionada aquesta vàlvula, el cabal i la pressió disponibles són el que proporciona la manera de permanent de la xarxa municipal d'abastament d'aigua, tal com s'ha pogut comprovar durant la revisió realitzada pels tècnics. L'Ajuntament de Cunit manté una coordinació permanent amb Veolia per garantir el correcte manteniment de la xarxa d'aigua potable i dels elements de seguretat associats i continuarà realitzant les revisions necessàries per assegurar el seu òptim funcionament. I l'Ajuntament de Cunit continua apostant per la innovació i la incorporació de les noves tecnologies al servei de la ciutadania. Una quinzena de treballadors municipals de l'Ajuntament de Cunit, entre agents de la policia local i personal de diferents departaments, han obtingut la titulació oficial que els acredita com a pilots de drons, d'acord amb la normativa vigent. Fins ara, la utilització dels drons municipals estava vinculada principalment a les tasques de la policia local, especialment a través de la unitat dron, creada per reforçar la seguretat ciutadana, la vigilància preventiva i el suport als diferents dispositius policials. Amb aquesta nova formació, el consistori fa un pas més i amplia l'ús d'aquesta eina a altres serveis municipals, afavorint una gestió més eficient dels recursos públics. Els nous pilots podran donar suport a actuacions relacionades amb la inspecció d'espais públics, el seguiment d'obres municipals, la supervisió de l'estat del litoral i de les zones verdes, la planificació urbanística, la documentació gràfica de projectes, entre d'altres. David Marquiner, regidor de Tecnologia de l'Ajuntament de Cunit, destaca que aquesta formació s'enmarca en l'estratègia municipal de modernització de l'administració i de millora contínua dels serveis públics, apostant per la qualificació del personal i per la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una administració més eficient, segura i adaptada als nous reptes de la gestió local. I aquest passat cap de setmana, Cunit va esdevenir l'epicentre de l'activitat esportiva amb la celebració de diverses competicions que han omplert els carrers, la platja i les instal·lacions esportives del municipi de participants i aficionats. El dissabte passat, la platja de Cunit es va convertir novament en l'escenari d'una de les cites més destacades del calendari català de vòlei platja amb la celebració de la tercera edició del King and Queens of the Beach. Aquesta competició, caracteritzada pel seu format innovador, dinàmic i espectacular, va reunir un total de 11 parelles masculines i 11 femenines, oferint partits al nivell i emoció fins al darrer punt de cada encontre. En categoria masculina, Ramiro Sensei i Víctor Salema es van proclamar Kings of the Beach 2026 després d'imposar-se en una final de gran nivell competitiu. La segona posició va ser per a Pablo Prieto i Xavi Pérez, mentre que Nahuel Tagliaferro i Taibot Torrelles van completar el podi amb una meritòria tercera plaça. Pel que fa a la categoria femenina, les actuals campiones de Catalunya, Katri Puri i Erika Kriuk-Manaite, es van coronar a Cunit com a Queens of the Beach 2026. Carolònia Barbosa i Anic Tavernier van obtenir la segona posició, mentre que Elia Carpena i Laura Garcia van competir